0: Tenim per aquí l'Another i el 54 Ultra, aquesta combinació que ens arriba directament a Flash FM després d'haver-ho patat per tot arreu tot aquest estiu, eh? This is Flash FM. És el Talk to You, una cançó que ha estat sonant molt i molt aquest estiu per tot arreu i també a Flash FM. I escolta, si la posem per obrir una nova hora, que són ja les dues de la matinada d'aquest dimecres, vol dir que tenim nou número 1. Efectivament, el Talk to You es posa com a líder aquesta setmana a Flash FM. Veurem dissabte què passa, si es conserva, si baixa, si puja o si la canviem. De moment, però...
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La tindrem sonant per aquí uns quants dies més, eh? Doncs ara també una que ho ha patat aquest estiu són el Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki, que després del seu Pepas, el 2021, han volgut tornar 5 anys després i ens porten aquí a la que mana el seu Ya Pa' Qué.

de Drums amb una d'aquelles que mai passa de moda i aquí a Plaja FM tampoc és la plena, eh? D'aquí no res tocarà posar-se de peu i posar-se la mà al pit i escoltar i cantar el himne del Quevedo, una de les cançons que han marcat, sens dubte, un abans i un després. Parlem del seu Columbia, però abans, per anar fent boca, crec que podem posar-nos a ballar una estoneta. És per això que aquí a la Quemana tenim el Gon Gon Gon, el remix del David Guetta.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

0: Baby, wow, me gustas demasiado. Això ens igual la Karol G, la Juden Laini i el Rusowski directament a Flash FM, que són pràcticament les 3. This is Flash FM. I com són les 3, a mi em toca acomiadar-me. Com sempre, ens escoltarem demà, a les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada. Més que res que està l'hermana aquí ja dient-me adéu amb la mà perquè marxi, que me'n vagi a dormir. Però escolta, quin regal, que ens han fet aquests 3, aquest trio. Ha arribat a ser el top 1 mundial i també el mega crack de la setmana a Flash FM aquí. El baby, wow, no vegis aquests 3.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Bueno, va, jo marxo i us quedeu vosaltres amb l'Armand Maravalle i ara, de moment, amb el Devet i el Sergi Domena, que venen aquí a la Quemana a dir-nos que molt malament. Vinga, ens escoltem demà, que vagi molt bé. Una abraçada, adeu!

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Com li dieu al vostre cotxe, de manera carinyosa?
2: Va. Jo al meu cotxe li dic Golfito Putón. Lo de Putón és perquè és vermell.
1: No!
2: Però per més.
3: Sí.
2: No, no, que passeu molt bon dia.
4: Pues jo tinc un 206 i li dic La Pelotilla. Tu.
3: La Pelotilla.
1: Que molt bé.
4: Apa, bon dia.
5: Hola. Bon dia, flaixeros.
1: Oli. Què
3: passa, tio?
5: Jo tinc un Renault Megane 2006, La Bitxota Culona.
3: La Bitxota Culona.
5: Perquè tens... el parachoc, tens un culito.
3: Però què dius, tio?
1: Aquest tio és boníssim.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Posem la música que et canviarà la vida. Som Flaix FM, la que mana. Flaix FM.

0: Tu solo ven Kyle, diu el Lucho RK, eh? Clar que sí, tu. Fins que no ballem d'aquesta disco no ens treu ningú, no ens treuen ni a patades, tu. Això es diu Aire, és el mega crack de la setmana aquí a La Camana. El fem servir per començar nova hora de ritme, família. This is Flash FM. Pip, pip, pip, hem sonat els pitos i això vol dir que, doncs això, ja m'hi poso jo amb vosaltres, us acompanyaré durant 3 horetes fins a les 6 en punt del dematí quan s'hi posi l'Hèctor amb el Flash Matí. La Mireia Molina, que ja ha tocat el 2, ja va passant i em quedo jo, no patiu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja veureu que això, que ens ho passarem bé avui, va. De moment, us deixo amb el Telejito Remix per anar fent boca.

Pràcticament les 3 i 20 del matí, amb aquesta cançó, el Mora, el puertorriqueny, va aconseguir un miracle, que és fer cantar en un tema el C. Tangana, que realment des que va treure l'àlbum del madrileño ha fet coses en comptades ocasions. Ja pràcticament mai treu música, per tant, agraïts de tenir-lo per aquí, per la cama. Per la camana, t'anava a dir, clar que sí, vinga, va. Passant gairebé 20 minuts a les 3 del matí, pip-pip-pip-pri. Fem de festa una mica, eh? Ja ens pilles. Va, aquesta matinada de dimecres, amb el ritme de Quevedo, de Quino Res, amb La Graciosa al costat del Elvis Crespo, també el Move Jo i el seu Mal Allí. Qui vol una mica de perreito primer? Doncs vinga, va, tenim per aquí la Noel AA, a més quan estaven al seu prime, el 2018. Agafeu-vos fort. Aquesta era el Quiere Beber.

Flipes, eh? De moment no passa de moda. És la versió que van fer el Dimitri Vegas i el Like Mike amb el Marlon Hofstad amb Netherworld, de l'Atlantis original, un tema mític de la música màquina catalana, tu. I amb això fent la volta al món. Igual que aquests dos tios, Danny Six i It's Kid. Boníssima la cançó següent. Flash. Es diu així, que s'aturi el temps.

Ja ho heu sentit, eh? Les coses bones lleguen, però lleguen al golpito, poc a poc. No vulgueu, ara és el primer dia que feu alguna cosa, obtenir els resultats òptims. Això ens ho hem de treballar, ens ho hem de currar dia a dia, de dilluns a diumenge, i repetint setmana rere setmana. El golpito del Quevedo sonant a Flash FM, clar que sí, vinga. Let's go, va, que atenció, que porto males notícies, perquè les properes dues cançons són d'aquelles una mica per tallar-se les venes, tu. Tristones, intenses i nostàlgiques. Una mica de desamor sonant per aquí per Flash FM a aquesta hora. Tindrem el baile inolvidable del Bad Bunny i també això. Que trista, per favor, que és aquesta cançó. No me'n surto. És el Feid, el Fercho, amb el Luna.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Aquesta es diu Talk to You. Per si no els coneixes, els artistes protagonistes d'això són dos col·legues holandesos que fa anys i panys que es dediquen a produir música electrònica, música house concretament, i que a més tenen una festa pròpia que es diu Now Art, on també porten DJs molt, molt xulos. De vegades venen a Barcelona i he de dir que són festes que val molt la pena. Jo recomano, la veritat. This is Flash FM. Si us mola el rotllo electrònic, hausero i tal, jo et diria que no us ho podeu perdre. Amb ells hem començat nova hora de ritme aquí a La Camana, passant ja de les 4 de la matinada d'aquest dimecres. Vamos allá, venga!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, Conci, Psycho i Arcángel. També el Tiago Pecetacá amb les seves Music Sessions. Però primer, vinga, va, alta intensitat. És el Quevedo, des del Baifo, Ni Borracho. Ni Borracho.

Aquesta és, sens dubte, una de les cançons que més ens han sorprès aquest estiu 2026, que ja comencem a deixar enrere, perquè en qualsevol festa, qualsevol festival, discoteca, etc., on sonava això, la cantàveu sencera, tu. Com es nota que us mola aquest muchacha de la ISA i l'RVFV? Te l'hem posat aquesta hora de la matinada aquí al Poder del Ritme, apropant-nos a quarts de cinc. Va, que d'aquí no res, tindrem Perro Negro, la col·laboració de luxe del Bad Bunny i el Faith, o també el tema d'Elena Rose i Manuel Turizo. La setmana, però primer... Vinga, ens posem més tranquil·lets, eh? Déu-n'hi-do. És JCR i és amb Slater, el seu Loquita.

Aquesta cançó va sortir publicada a principis d'agost dins de l'àlbum més recent de la colombiana Karol G, la Carolina, la bitxota. L'àlbum es deia No me arrepiento de sentir tanto i una de les cançons queda una mica camuflada per allà enmig del disc. Es diu Baby Wow, és aquesta que sona per aquí, al costat de la Jude Line i el Russowski. I doncs, tot i no ser un dels senzills, un dels avançaments del disco, ha resultat ser la més exitosa de totes. Sona per aquí per La Camana, just abans d'una novetat com un piano. Vinga. És la nova del Mike Towers, el Young King. Sona així. Es diu Carita Feliz. L'escoltes a Flash.

0: Vinga, va, flaceros, flaceres, carai, amunt, que ja estem a dimecres, gairebé ja mitja setmana, coll avall. Sona el mega crack aquí de l'emissora, és el Lucho RK, el jove canari, amb el seu aire. Per començar, nova hora de ritme. Passen uns minutets a les 5 en punt. This is Flash FM. A aquesta hora, molts de vosaltres que ja aneu llevant-vos, aneu despertant, aneu anant cap al curro, els que més matineu, enhorabona, és que som un país de correles, ja ho va dir el Guardiola. Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, som un país imparable, com vosaltres i com nosaltres.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ahí està, que per alguna cosa som la que mana. Vinga, va, aquest tema fa uns mesos també va ser el mega crack. I ara, mira, 3 setmanes sent el número 1 de la nostra llista. Ana Mena, Lola Índigo, Patito A. Niño.

Salut, maco, salut. Que aprofiti, que vagi bé, que vagi de gust. És el Manuel Turizo amb el seu... Por un pendejo no se llora. Amb ell sona aquí a La Camana, que no és cap altre que Flash FM. Escolta, si busques emissores que manen, nosaltres som la resposta, la solució. Una mica de perreito tindrem d'aquí uns minuts amb el No Me Conoce Remix, J. Cortez, J. Balvin i Bad Bunny. Tu, boníssima. Abans, una més recent, més nova, el de Lejitos Remix.

Aquesta és la nova versió que no sabíem que necessitàvem, eh? Boníssima, com ens ha caigut a les mans aquest any, aquest nou remix del Camins, Somnis i Promeses, el Sopa de Cabra amb la Su i el Mont DJ. Sonant tots junts a Flash, va, ens quedem per aquí per casa, que a Valls ens hi esperen els Figaflaues, tu. I ens esperen a la fresca, de fet. T'espero.

0: échate para acá. Te veo en la graciosa.
1: Va, échate para acá. Apropa't a la ràdio. Connecta amb el poder del ritme. Sintonitza Flash FM. Clar que sí. This is Flash FM. Com diu el Quevedo, ja veremos què passa després. Bueno, pues ja et dic jo, el que passarà és que començarà a les 6 en punt el Flash Matí, que ja està per aquí a l'Héctor Ortega. En poc menys de 15 minuts s'hi posa ell per despertar-vos com Déu mana amb el Morning Show de Flash FM. Jo em vaig acomiadant de vosaltres, us he acompanyat des de les 3 de la matinada, de fet, i ens ho hem passat molt i molt bé, clar que sí.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Sí, senyor, i hem escoltat molt bona música, com aquesta, la nova de Clarent, al costat d'Omar Kurtz. Es diu Ojos Brujos. Només l'escoltes aquí a Flash. Ei.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Eo, què tal? Bon dia, benvingut i benvinguda. Va.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Efectivament, mica.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: El despertador de Flash FM. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta nova entrega, a aquesta nova edició del despertador de Flash FM. Som al Flash Matí, 30 de setembre, dimecres en marxa, que avui obrim amb el número 1 de la setmana. Quin temazo!

0: aquesta és la cançó que lidera tota aquesta setmana la llista de Flash FM al calibre 45. Another amb 54 Ultra. Talk to you. Una mica d'electrònica, per engegar els motors aquest dimecres. Som-hi!
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Efectivament, aquest és el planazo de cada matí, Aquesta és la nostra missió. Començar el dia amb vosaltres, si més no, intentant aquí ajudar-vos a engegar el que seria aquest dimecres 30 de setembre. Últim dia del mes de setembre i pel que fa al temps i tal, amb previsió de menys liada que ahir, Déu-n'hi-do, ahir, hosti, tu, amb aquestes zones inundades, amb aquestes pluges torrencials que van durar, bueno, poc o molt, depenent d'on estiguéssiu vosaltres, però quin jaleo, quin jaleo. Avui dia més tranquil·let, però, Si esteu engegant el dia, benvingut i benvinguda, bon dia. Si esteu, pel que sigui, acabant la nit, doncs també benvingut i benvinguda, però a descansar, a dormir una miqueta, ens fas enveja, Si aneu cap a casa, ens feu enveja, tot i que, clar, haureu treballat tota la nit, això ja no ens fa tanta enveja. Però ara va, deixem-nos històries. Comença el Flash Matí des d'ara i fins les 11, vale? Com sempre, amb aquestes 5 hores de rigor per repartir molta música. Aquí l'Héctor Ortega. Hola, hola, què tal? Un plaer de tot cor, de veritat, Formar part també d'aquestes hores intempestives. D'allò que estigueu fent allà on estigueu ubicats al territori, Tenim cançons del Benito, de Bad Bunny, de BL, de RVFV, de Rau Alejandro, per exemple. I avui també sortejarem més entrades pel que aneu al Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que és el que fem cada any per aquesta data, més o menys, vale? Es marca de la casa aquest premi ja. Per tant, atents i atentes, perquè és un premi que ve acompanyat d'una nit d'hotel. Poca broma. D'aquí a pocs minuts repassem la pregunta d'avui i posem operatiu, diguéssim, al WhatsApp per tots i totes vosaltres.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: De moment, un primer cafetó amb el Lugel i el seu temazo, el més recent, Moving to the Sun. Bon dia.

0: més històriques, de les més destacades d'aquest artista, del Rafa, de l'RVFV, Mirandote, una mica de perreo també, eh? Per aquestes primeres passes del dia, dimecres en marxa, 30 de setembre, 6 i 10 minuts, escolteu Flash FM, a la del ritme. El Flash Matí, que fa pocs minuts que hem posat en marxa i que avui també us regalem entrades perquè aneu al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges de tota la vida, eh? 59a edició, a la qual us hi convidem per veure alguna de les pel·lícules del festival i, a més, també amb nit d'hotel, a l'hotel oficial del festival, no a qualsevol hotel, eh? Aquest és el premi d'aquesta setmana per escoltar Flash FM. Ole, ole! Bueno, doncs avui la pregunta del WhatsApp sí que va relacionada amb el món de les pel·lis, però avui parlem de pel·lis infantils, de pel·lis de dibuixos, perquè hem vist que un dia com avui, un 30 de setembre, però del 1960, es va emetre el primer capítol de Los Picapiedra, eh? No té res a veure, evidentment, amb el Festival de Sitges, però bueno, per aquí va una miqueta el tema, eh? Quina és la pel·li de dibuixos que més us ha agradat sempre? La vostra pel·li de dibuixos animats preferida.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Pot ser clàssica, jo sé, el Pinocho, Dumbo, o alguna d'aquestes més recents d'ara, pues jo què sé, Ballana, per exemple. M'invento, per dir alguna cosa. La vostra pel·li de dibuixos animats preferida. WhatsApps al 628-0605-13. Avui en joc també entrades dobles, com us dic, pel Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, al Festival de Sitges, amb nit d'hotel inclosa.
1: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Tenim molta música per, doncs, precisament per aconseguir això, per treure-us a tots i a totes les lleganyes. Ara, bé!

0: Feu, baby, hello, baby, hello, Rau Alejandro. En aquest cas amb el Bizarrap, eh? El seu col·lega argentí amb el qual va crear aquesta cançó ara fa 3 anys, amb la tonteria, eh? Baby, hello, a Flash FM, som al Flash Matí, el programa que us desperta amb més temazos. Un quart i dos minuts de set.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola.
0: I ara en Bad Bunny.
1: Ella nunca llega sola.
0: Amb el seu perreo, que fa falta, eh, la Bon Matí. Fa falta per aquest dimecres. Eo, som-hi!

Esta noche voy a hacer del remix You Know, diu aquest, eh? El Quevedo és el protagonista ara mateix a tot arreu. Està patant amb el Baifo, en aquest cas, però aquesta és una cançó del 2022, Cayó la noche remix, que és precisament el contrari del que estem esperant que passi, que és que surti el sol ja d'una vegada, eh? Estem començant aquest dimecres de la millor manera possible. Som al Flash Matí, les 6 i 23 minuts ara mateix. I escolta, això ja sabeu que no s'atura. De seguida anem al WhatsApp a repassar les primeres respostes del dia. Abans, Ryan Castro i Capo Lavilla.

0: Selena Rose. Amb el Manuel Turizo. S'han vist imatges del Turizo amb la Shakira allà molt... com t'ho dic? Arrimando cebolleta, eh? I hi ha espurnes per ahí. Hi ha salseo, crec jo. No sé. M'ho estic inventant, però és que m'agrada el salseo. Bueno, en aquest cas, el Turizo estava amb Selena Rose, eh? Això es diu La Semana. Una de les cançons imprescindibles per aquest dimecres al matí. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí. Repassem l'actualitat.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda i seguirà avui amb el torn dels grups. Illa ha anunciat que, aprofitant el Codi Civil català, el govern oferirà la possibilitat que persones de més de 40 anys amb ingressos estables però amb dificultats per accedir a una hipoteca puguin comprar un habitatge conjuntament amb la Generalitat, que n'assumirà la meitat de la propietat a canvi que la persona hi pugui viure entre 40 i 50 anys. D'altra banda, desenes de persones han dormit aquesta nit a la plaça a Catalunya de Barcelona, on al vespre es van concentrar en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn a l'habitatge. La reivindicació coincideix amb l'aprovació d'aquest dimarts al Consell de Ministres de 2 decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid. I les pluges torrencials han deixat inundacions, problemes de mobilitat i més d'un miler de trucades al 112. Al Penedès, l'àrea de Barcelona i les comarques de Girona és on ha caigut més aigua, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Els esports. El Barça femení ja es va entrenar ahir a la tarda a l'estadi Tre Fontane de Roma, on juguen avui a 6:45 contra l'equip italià al partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. I la selecció espanyola de futbol s'ha imposat a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions a Sevilla. Gran part del protagonisme ha estat per Lamine Yamal, que ha marcat 2 dels 4 gols que han donat la victòria a la selecció.
1: Flash Matí, a

0: ¿Para qué escondernos? Va dir un dia BL i va arribar fins i tot a fer una cançó al respecte, L'acompanya Obvio on the Drums, es diu Mi Refe. Sona Flash FM, som al Flash matí. Jan Ponsa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Què passa, Jan? Avui estem preguntant a l'audiència del Flash matí sobre pel·lis de dibuixos preferides, vale? Saps què passa? Que avui l'efemèride, una de les efemèrides del dia, és que un 30 de setembre, però del 1960, es va emetre als Estats Units el primer capítol de Los Picapiedra,
1: Ostres, tu.
0: Ja va de badu. Què opines tu d'això?
1: Em va pillar una mica lluny, Los Picapiedras.
0: Sí, tu no n'has ni una idea, tu, en aquell 1960.
1: No, clar, 1960 no. Alguna cosa sí que vaig arribar a veure, però jo em va picar molt fort per Doraemon. Jo recordo anar al cine i plorar veient Doraemon,
0: Vas anar al cine a veure Doraemon?
1: Sí, alguna estrena així, totxo, sí.
0: Ah, sí?
1: Quan era petit, sí.
0: Molt bé. Bueno, el tema és que avui també busquem persones que volíeu guanyar una entrada per anar al Festival de Sitges, al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, com sempre, que estan ja fent la 59a edició, i a més també el premi d'aquesta setmana inclou una nit d'hotel a l'hotel oficial del festival. I la pregunta és aquesta: quina és la vostra pel·li de dibuixos animats preferida? Aviam.
2: Hola. Bon dia, flasheros.
0: Hola, tio.
2: A mi la sèrie que em va impactar des de petit, com a molt, suposo, la de Marco. Hòstia, aquesta mare que se'n va.
0: Ai, no.
2: Sempre quan sortia la mama a veure la casa, mama, on vas? Mama, on vas? Vinga, que passeu un molt bon dia.
0: Mama, torna, mama, on vas? On vas? Vuelve. Vas,
1: bueno, por favor.
0: De veritat. Sèries o pel·lis de dibuixos, va, hola.
3: Bon dia, Flash.
0: Oli.
3: Pues jo no he sigut mai de dibuixos.
0: Vaja.
3: No m'han agradat mai, però la que miro tots els anys és Coco.
0: Coco.
3: I la miro per tots els anys. Des que va sortir.
0: Molt ben fet.
3: Gràcies.
0: Precisament la data d'aquella pel·li, no?
1: Sí.
0: Parla d'allò. Doncs aquest és el tema. Ens dieu quina és la vostra pel·li de dibuixos preferida d'ara o de sempre a través del WhatsApp i entreu al sorteig d'aquestes entrades pel Festival de Sitges.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Jan, parlem del temps de cara aquest dimecres. Avui la cosa està més tranquil·la, no?
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Després d'ahir d'un dia molta aigua i es van acumular més de 100 litres a diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, també entre el Gironès i l'Empordà. Intensitats brutals, més de 55 litres en mitja hora, punts de Torroella de Montgrí, o sigui, intensitats totalment torrencials.
0: Ja.
1: I avui la situació doncs, ja es calma una miqueta més. Comencem el dia doncs, amb el cel força tapat, sobretot a la meitat oest, alguna clariana més cap a les comarques de Girona, i aquesta tarda doncs, tornarem a tenir un ruixat, sobretot a punts del Pirineu, de les comarques de Lleida, aquest sector d'aquí també, les Terres de l'Ebre. Ruixats que poden ser localment intensos, però vaja, no estem parlant de les precipitacions d'ahir, ni molt menys.
0: Vale.
1: Per tant, avui un dia una miqueta més tranquil, amb les temperatures màximes que avui doncs, ja pujaran un pèl, tot a l'espera doncs, de que el proper dimecres, sí?
0: No, avui és dimecres.
1: Ai, dijous.
0: Dijous.
1: Dijous la situació es torni a complicar, amb més ruixats i més tempestes, sobretot al sud del país.
0: Déu-n'hi-do. Repassem temperatures d'ara mateix, va.
1: Doncs mira, ara mateix a Guardiola del Berguedà tenim 13 graus, a Barcelona 22, a Mas de Barberans 20, i a casa de la Selva, el Gironès, 17 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara.
1: Ja, fins ara.
0: El Flash Matí continua a 6:37 ara mateix d'aquest dimecres. Sona Clan, sona Café con Ron. Hola.

Ara fa tot just una dècada d'aquesta cançó. És que De Orro ens va fer ballar i ballar i bailar i bailar i encara ho demana, eh? Vamos a bailar. I aquesta va ser la primera vegada, això ja, a moda curiositat, que Elvis Crespo sonava a Flash FM. I qui s'imaginava, no?, que anys després sonaria amb el Quevedo. Vull dir, les coses van canviar que te cagues, eh? Va, som al Flash Matí d'aquest dimecres. Bon dia!

Això, sens dubte, la cançó carregada de melancolia del Benito, eh? Debí tirar más fotos. Llavors et peta el mòbil i et quedes sense emmagatzematge, eh? Si és que, de veritat, això no ho explicava aquí el Bad Bunny, eh? La memòria del telèfon està llena. Això no li va dedicar una cançó al Benito, eh? Aquí. Bueno, va, debí tirar más fotos a través de Flash FM. Som al Flash Matí. És dimecres, 30 de setembre del 26. Aquest cap de setmana estarem a Andorra. Aquest cap de setmana formarem part de l'Oktoberfest de referència d'Andorra, que tindrà lloc a la Terrassa del Debòs, al Tarter. 3 d'octubre, Oktoberfest, Terrassa del Debòs, amb concursos de birra, jocs, música i festa també amb Flash FM. Servidor Héctor Ortega, us espero allà la tarda d'aquest dissabte 3 d'agost al Oktoberfest de referència d'Andorra. Això continua, va, el Flash Matí, ara amb el Jay Williams.

fet és la Noel deixant clar que vol que es quedi fins que surti el sol. Doncs deu quedar poc, a Noel, ja queda poc perquè surti el sol. Amanece, eh? És el títol d'aquesta cançó d'un paio que ha patit una filtració, eh? A l'Instagram de Flash FM hem deixat algunes gravacions de cançons que s'han filtrat de la Noel, però d'etapes anteriors, no d'aquestes noves que ara està fent, sinó de fa uns anys. Però bueno, com aquesta, que és del 2018, eh? Així ens apropem a les 7 del matí d'aquest dimecres 30 de setembre. Som al Flash Matí. Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Partit Socialista i Sumar han tancat in extremis un acord per aprovar el nou decret d'habitatge en el Consell de Ministres. Concretament, el govern espanyol ha optat per aprovar dos reials decrets per separat que inclouen la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer, l'ampliació de la protecció contra els desnonaments fins al 2030 i la prohibició de la compra de pisos per part dels fons voltor per 2 anys. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha aplicat la llei d'amnistia a Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. És la mateixa causa per la qual el Suprem va començar a investigar-la el 2018, primer acusada de rebel·lió i després de la sentència del procés per sedició. I el rei del Marroc, Mohamed VI, ha nomenat per primer cop a la història una dona per ocupar el càrrec de primera ministra i li ha encarregat formar govern. Ha estat alcaldessa de Marràqueix i ministra d'Habitatge i haurà d'abordar el repte de la falta d'oportunitats dels joves i guanyar-se la confiança dels ciutadans desenganyats amb el sistema. Els esports. Lamine Yamal ha tornat a ser el protagonista del partit d'ahir a la selecció espanyola. El blaugrana ha liderat la golejada contra Croàcia amb un doblet. Amb la victòria per 4-1, Espanya continua líder en solitari del grup de la Lliga de les Nacions amb 6 punts. I bones notícies pel Barça després que la selecció brasilera hagi confirmat que Rafinha no té cap lesió greu. Les proves només han detectat un petit edema a la cuixa dreta, això després que l'haguessin de substituir per molèsties musculars a la mitja part de l'amistós contra Austràlia.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: tienes sin aire, el mega crack aquí a Flash FM. Bon dia, família. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Ui, quina música d'atenció.
0: Lloro. Són les 7 i 4 minuts. Avui també regalem entrades perquè aneu al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Bravo.
0: El Festival de Sitges de tota la vida. Us hi convidem. A més, perquè celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma. Sortegem, per tant, una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure una de les seves pel·lícules.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina és la vostra pel·li de dibuixos preferida.
0: Exacte, avui estem tirant de la efemèride de que un dia com avui, de l'any 1960,
1: sí,
0: es va estrenar als Estats Units Los Picapiedra.
1: Ui, ja va dur.
0: Ja va, venga. Ja no va té bé res a veure, evidentment, amb el Festival de Sitges, però hem aprofitat aquesta efemèride perquè pugueu dir la vostra. Hola!
2: Bon dia, Flash.
1: Hola.
2: Doncs jo, de tota la vida, sempre ha sigut La Sirenita.
0: La Sirenita, com la Gemma.
2: Després vaig anar creixent, vaig canviar una miqueta Mulan, oh, i ja per últim, la que no pot faltar mai és Coco.
0: Coco, evidentment.
1: Ai, sí.
2: Boníssima.
1: Mama Coco.
2: I bueno, les sèries Doraemon.
0: Doraemon, molt bé.
2: Cada matí, al K3... Veia Doraemon abans d'anar al col·le.
0: Jo també.
2: Vinga, que vagi molt bé, a veure si em toquen les entrades.
0: Gràcies. Avui...
1: El casquet volador.
0: Coco ha sortit ja, diria que dos o tres vegades, eh? I Doraemon també.
1: És molt maca.
0: Molt bé.
3: La meva... D'això...
1: Què?
3: La meva preferida de dibuixos de quan era petita,
0: sí,
3: que jo apuntava maneres, era Candy Candy. Era
0: ai, no sé
3: un culebro.
1: Ai!
3: Un serial.
1: Sí.
0: Candy, Candy.
3: Amb moltes ganes.
0: No tinc ni idea de què és.
1: Candy, ets bonica i tens els ulls clars o blaus, no sé. Jo ho veia sempre a les 7 de matí. És com un anime, era com uns dibuixos animats que feien el, no sé si el Super 3 o així.
0: Que guapo, no?
1: Sí.
0: Bueno, una altra va, hola.
4: Buenos días, flecheros.
0: Hola, tío.
4: Soy Rubén de Hospitalet.
0: Hola, Rubén.
4: Y nada, mi película de dibujos favorita y que me daba un poquito de miedo.
0: ¿Ah, sí?
4: Era La Tostadora Valiente. Si no la habéis visto...
1: Ay, em sona molt.
0: No, verla. No tinc
4: o
0: idea.
4: Gustará. Y nada, a ver, para entrar en el sorteo de ese cine bonito de Sitges. Un abrazo, flecheros.
0: Gracias, igualmente. La Tostadora Valiente.
5: Envía'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Aviam, digueu la vostra peli de dibuixos o sèrie de dibuixos preferida, vale? D'ara o de sempre, és igual. Això ja depèn de vosaltres.
1: Vinga.
0: Entrades pel Festival de Sitges, com cada any aquí al Flash Matí. Nova hora en marxa, amb Wisin i Ozuna.

0: Una de tantes i tantes cançons que ho peten fort de l'àlbum El Baifo del Quevedo. El Golpito, nueva línia, un quart de vuit, gairebé, d'aquest dimecres 30 de setembre. Vale.
1: Vale.
0: Últim dia del mes de setembre, ja, eh?
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Aviam si aconseguim que surti el sol d'una vegada amb el Farruko, per exemple, que ja sona amb aquesta producció acompanyat de Gracie i de l'Steve Aoki. El Flash Matí, ja pa què? Ja pa què, l'ho...

0: Això només passa al Flash Matí.
1: I hem de parlar d'un grup de pijos que l'altre dia es van fer viral.
2: Dos días que el amor, la esquina, ya vence mi olvida.
1: Però el tema no és la cançó.
3: Hi ha gent que diu, no se han comido un bocadillo aplastado en la vida.
1: En su vida.
3: Red Hot Chili Peppers.
1: Peppers.
3: Arabe de pádel.
1: De pádel.
3: No riáis que nos suben el alquiler. Tienen más propiedades que la aloe vera. Los nuevos componentes de la oreja de Van Vox.
1: Van Vox, anda, loco.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: El 21, 30, 36, 43, 48 i els sols, l'1 i el 5.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: 5, 6, 7, 8, valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
18: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
19: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Beach, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
0: Flash FM, emissora col·laboradora.
20: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
21: Oh. Apunta aquest nom, New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
22: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
23: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
24: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
25: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
26: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
25: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
27: Hola,
1: fent Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
2: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
3: 86-22-88.
4: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

0: convertida en tota una llegenda del Justin Bieber amb la Nicki Minaj. Viuriana Beat, el Flash Matí d'aquest dimecres a Flash FM, Gemma Manzanero.
1: Hola, Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Què passa? Ara mateix les 7 i 25 minuts estem intentant despertar el país, acompanyar-vos en aquests quilòmetres matinals, com és habitual, no?
1: Exacte, i avui últim dia de setembre.
0: Cert, ja home, has ja cobrat.
1: He cobrat.
0: I ara tu ho gastaràs tot.
1: Una cosa és que molt, no poc, però...
0: Bueno, ja, no, així en general, escolta, això va
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, tal com entra, surt, eh?
0: Escolta, mireu l'Instagram del Flash Matí, l'Instagram del programa, que ahir vam penjar un tren que jo crec que us farà bastant de riure, eh?
1: Sí, la veritat, només podem dir que aquí som uns promiscus en aquesta oficina.
0: No, home, per favor.
1: Aquest és el resum, això és un ganxo per
0: un
1: la ganxo?
0: Gent. Un ganxo? Voleu saber amb qui ha estat la Gemma de l'oficina?
1: Voleu saber amb quantes persones ha estat l'Héctor de l'oficina?
0: Bèstia, eh? Sí. Bueno, mireu l'Instagram si ara mateix us pica la curiositat.
1: Vinga, va,
0: la som-hi. Patata. Camí a 2 de 8 i ho farem amb aquesta. Amb el Mora i amb el Cetangana. Es diu Droga. Molt bon dia, va.
1: Bon dia.

0: meditar.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La Cambra de Comerç va proposar ahir impulsar un Pla Nacional de Productivitat i Competitivitat per ordenar les reformes econòmiques que consideren necessàries per al país. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, defensa que el govern lideri aquesta estratègia amb la participació de les administracions i del sector empresarial. La proposta aposta per augmentar la productivitat, atraure talent qualificat i diversificar l'economia, a més d'adaptar la immigració a les necessitats de cada sector i reduir les càrregues administratives. La Cambra també considera que les dificultats d'accés a l'habitatge afecten la capacitat de les empreses per captar i retenir treballadors. Precisament, el cap de govern va dir ahir que la nova quota d'immigració vinculada a obres o serveis determinats s'incorporarà mitjançant una esmena del grup parlamentari de la majoria a la modificació legislativa en matèria d'immigració que ja està en tràmit. El cap de govern, si es pot, va explicar que el canvi busca adaptar millor les autoritzacions de treball a la durada dels projectes i a les necessitats de personal de les empreses. Anem a altres temes. L'aeroport Andorra La Seu tindrà una connexió amb París a partir del 1 de gener de l'any que ve, inicialment amb un vol setmanal. Aquest és l'objectiu. També s'estudia afegir una freqüència a la ruta Madrid, operativa des del 2021. El vol amb la capital francesa serà la principal novetat del nou contracte de rutes regulars que vol entrar en vigor a principis d'any. De moment, dues empreses estan interessades a assumir els serveis que deixarà de prestar Air Nostrum. I el govern espanyol ha prorrogat les bonificacions fiscals sobre la gasolina i el gasoil fins a final d'any. La reducció de l'impost especial sobre hidrocarburs representarà una rebaixa de 20 cèntims durant el mes d'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Això farà que, a partir d'aquest dijous, el preu dels carburants torni a quedar per sota del d'Andorra. És ara quan el govern andorrà ha d'analitzar si adopta de nou mesures per contrarrestar aquesta diferència, com ja va fer el juliol i també aquest setembre. I continua la recerca de l'home de 47 anys resident a Ordino desaparegut des de dissabte. La família no en té notícies des del migdia d'aquell dia i la policia ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Un home de 1,76 metres i que quan va ser vist per última vegada portava pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca. El dispositiu dels bombers es desenvolupa aquests dies per via terrestre i compta entre 2 i 4 efectius segons les circumstàncies. Qualsevol persona que disposi d'informació pot contactar amb la policia al 110.
3: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.1.

Es diu Me Rehuso, l'himne del Danny Ocean de l'any 2018. Baby, no, baby, no. Avui de nou a Flash FM. Passen 5 minuts ara mateix de 7:45. Bon dia, bon dimecres. Recordeu que dissabte estarem de festeta a Cambrils dels Pirineus, Cambrils de muntanya, al Solsonès. Aquest any tornem per la seva festa major. I la nit de Flash serà la d'aquest proper dissabte 3 d'octubre. Amb el Nuncarguense, amb el DJ Jubal i amb qui us parla l'Ortega. Cambrils de muntanya, al Solsonès, A partir de 4:15 de la matinada al pavelló municipal. No hi falteu.

0: Es diu Un Anamàs. Mike Towers, Un Anamàs. Impossible no anar cantant allò a la carretera, quilòmetre a quilòmetre, cançons com aquesta, eh, Gemma Manzanero?
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Què passa, com esteu? Dimecres en marxa, 30 de setembre. Bon dia, Jan Ponsa.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Jan, avui el dia es preveu, espero, més tranquil que no passa ahir, perquè déu-n'hi-do, eh? Quines pluges, tio.
2: Ahir va ploure amb moltes ganes. A l'àrea metropolitana de Barcelona es van acumular més de 100 litres en diversos punts. També entre el Gironès i el Baix Empordà, més de 100 litres. Per tant, aiguats molt importants, tal com estaven previstos. I avui, doncs sí, un dia una miqueta més tranquil, però no deixem enrere els ruixats. Ara mateix, de fet, encara tenim alguns ruixats a punts de les Terres de l'Ebre. I, de fet, avui al matí doncs tindrem aquest temps una mica insegur, força tapat a les comarques de Lleida i el Pirineu. Alguna miqueta més de sol potser es veu a les comarques de Girona, i a la tarda doncs aquests ruixats doncs es faran una miqueta més extensos, sobretot a punts de Pirineu, al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En principi aniran força ràpid i no han de deixar acumulacions importants, però vaja, tota l'espera de que demà dijous sí que tinguem bastant sarau meteorològic, especialment a les Terres de l'Ebre, on es poden acumular bastants litres, també.
0: Bueno, doncs demà li seguirem la pista a tot aquest tema de les pluges. De moment, amb quines temperatures comença aquest dimecres?
2: Doncs mira, el Pont de Suert ara mateix 12 graus, a Barcelona 23, a Vilarrodona l'Alt Camp 19 graus, i a Sant Romà de Vell i al Pallars Jussà 15 graus.
0: Perfecte, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
0: A veure, va, PR és otra cosa i el Festival de Sitges també. Us hi estem convidant. De seguida repassem el WhatsApp i recordem la pregunta perquè pugueu participar al llarg d'aquest matí. Abans, Bad Bunny.

0: Tens a França, que ja porten 43 anys fent un concurs, que és un concurs de grunyir com porcs.
1: Ah, pensava que estava ple de porcs, aquest poble.
0: No, no, que segurament bueno, també n'hi hagi.
1: Parlant, eh?
0: Però ja tenim un guanyador, que de fet ja ha guanyat 10 vegades aquest concurs. Les persones que hi participen han de grunyir com porcs, des de l'etapa on el porc és més petitó...
1: En sèrio?
0: Fins que el porc ha crescut i ja és un adult total.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, eh?
0: Però clar, els vídeos, i ara escolteu-ho, perquè fa molta... Ho fan molt bé, eh?
1: Sí.
0: Ho fan
1: sí,
0: molt bé.
1: Aquesta, això que escoltareu és penya de veritat fent de porc. Sí. Aviam.
0: Clar,
1: és... Porc una mica raro, eh?
0: Uau. Uau.
1: Sí, que raro, tio. Bueno, i perquè no podeu veure les cares, perquè és més divertida la cara quasi que la sí, que estan fent, eh? També t'ho dic.
0: Sí, sí, de fet hi ha molts que es disfressen de porc, eh?
1: Bueno, perquè s'han de ficar en el paper.
0: Són com Tyrians de porc.
1: De veritat.
0: Però ho fan superbé, jo això no ho sé fer, eh?
1: Hosti, però a mi el que em deixa més flipat és que ho puguis separar per etapes de la vida del porc, saps?
0: Home, clar, clar, és com els gatets, els animals de petits fan un sorollet i de grans fan un
1: altre. Ja, home, però...
0: Però, ostres, tu.
1: Bueno, molt bé, curiós. Coses que passen al món que ens agrada repassar aquí al programa, al Flash Matí.
0: Sí.
1: Toca fer sonar un altre francès, en aquest cas no és un porc, que nosaltres sapiguem, és el Mauvais Joe. Shout out to my man Mauvais Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Repassem l'estat de les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que ja tenim un accident a l'A2 entre Esparreguera i Abrera, a un punt on es talla un carril de circulació provocant fins a 3 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, doncs, a hores d'ara ja tenim també retencions habituals amb força intensitat. Per exemple, el vessant Besòs hi ha congestió

0: tot el nus de la Trinitat cap a Retruc, doncs també afecta les dues rondes en sentit sud. Des del Vallès arriben retencions pels túnels de Vallvidrera, també per la C58 des de Sant Quirze, tot plegat en direcció Barcelona. A la mateixa AP7 en sentit sud també hi ha retencions des de Mollet del Vallès fins a Barberà. Per últim, el vessant Llobregat, cues per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol també cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia, gràcies, Ferran.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: No és només un reality.
6: A què hem vingut aquí?
7: A guanyar!
5: Tampoc una cursa més.
8: Para!
5: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
9: Vaig al límit amb tu.
10: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
11: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Sota el sol del Mediterrani, neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
14: Marta, vine'm a buscar.
15: Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
16: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
17: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del De Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
16: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
18: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
19: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
18: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
16: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
20: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Flash Matí.

0: Aquí teníeu a Chencho i Maldi, els Plan B, amb un tema del 2015 anomenat Fanàtica Sensual. Remember reggaeton, old school. Aquesta no te l'esperava, eh? Déu-n'hi-do, quina manera de començar el dia, eh? Quina manera de començar aquest dimecres, vinga. Més a prop del cap de setmana, vulguis o no, i amb un dissabte molt interessant per endavant, aquest dissabte 3 d'octubre, estarem presents a la festa del Roser de Martorell. Els del Flash Urban faran programa en directe, això per començar. Miquel González, Tomàs Poal us esperen a la Casa de Cultura de Martorell des de les 10 de la nit i fins a la 1 de la matinada, amb premi als 20 primers en arribar-hi, vale? I després la festa continuarà amb en Sergi Domena al pàrquing del Vapor. Pom, pom, pom, pom. Tot plegat aquest dissabte 3 d'octubre, la festa del Roser de Martorell, aquest 2026, es torna a gaudir amb els de Flash FM.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Repassem l'actualitat, va.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Un centenar de persones han acampat aquest dimarts al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona i han fet nit en tendes de campanya. Els manifestants estan preparats per passar diversos dies a la plaça. L'objectiu de la mobilització és el mateix que en d'altres protestes, com la que es manté a la Puerta del Sol de Madrid, defensar el dret a l'habitatge. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha aplicat la llei d'amnistia a Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. És la mateixa causa per la qual el Suprem va començar a investigar-la el 2018. Primer acusada de rebel·lió i després de la sentència del procés per sedició. No la van empresonar ni el Suprem la va jutjar perquè aquell mateix any va marxar a Suïssa. I el rei del Marroc, Mohamed VI, ha anomenat per primer cop a la història una dona per ocupar el càrrec de primera ministra i li ha encarregat formar govern. Ha estat alcaldessa de Marràqueix i ministra d'Habitatge i haurà d'abordar el repte de la falta d'oportunitats dels joves i guanyar-se la confiança dels ciutadans desenganyats amb el sistema. Els esports. Lamine Yamal ha tornat a ser el protagonista del partit d'ahir de la selecció espanyola. El blaugrana ha liderat la golejada contra Croàcia amb un doblet. Amb la victòria per 4-1, Espanya continua líder en solitari del grup de la Lliga de les Nacions amb 6 punts. I bones notícies pel Barça després que la selecció brasilera hagi confirmat que Rafinha no té cap lesió greu. Les proves només han detectat un petit edema a la cuixa dreta. Això després que l'haguessin de substituir per molèsties musculars a la mitja part de l'amistós contra Austràlia.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Ai, no començar bé el dia amb aquesta música, Gemma Manzanero.
1: Miquel Ortega, molt bon dia.
0: Què passa? Com esteu? Ui, ui, ui.
1: Bé, bé, bé. Bueno, ara no ho sé, eh?
0: Ai, quina por!
1: Ai, ai, per favor.
0: Quina por, Déu-n'hi-do. Aviam, que avui al Flash Matí també us regalem entrades perquè aneu al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Regaleu entrades pel Festival de Sitges?
1: Sí, sí, sí. I no només això.
0: El Festival de Sitges i a l'hotel oficial del festival us regalem també una pernoctació.
1: Explica-ho bé, sisplau.
0: Una pernoctació.
1: Sisplau.
0: Una nit per dues persones, vale? A l'hotel oficial d'aquest festival, del Festival de Sitges, i dues entrades per veure una de les seves pel·lis.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos quina és la vostra pel·li preferida de dibuixos animats.
0: Sí, que avui hem vist que és l'aniversari del primer capítol de Los Picapiedra, eh? Es va estrenar al 60.
1: Déu-n'hi-do.
0: I per això tirem aquí d'aquesta efemèride avui. Participeu, aviam, va, hola!
2: Hola, bon dia, Flaixeros.
0: Hola, què tal?
2: Mira, la meva pel·lícula preferida de dibuixos és Space Jam.
0: Ah, que guapo!
2: Vale, vinga, macos. Adéu, adéu.
1: Adéus.
0: Era bona aquesta, era bona. Sí. Ara m'has fet aquí reviure coses.
3: Bon dia, Flaixeros.
0: Hola.
3: Doncs la meva pel·lícula preferida, que vaig trencar dos VHS, era El Libro de la Selva.
0: Que bona.
3: La veia tant, me n'anava a casa d'alguna amiga o a casa dels meus avis a passar a una nit, al cap de setmana, el que fos,
0: sí.
3: Mi germà anava amb la pel·lícula, sempre, sempre. I després, ara, de més gran, ja també vaig, la que es veu d'animació que han fet, també m'agrada molt.
0: Molt bé.
3: I ja dic, El Libro de la Selva, en els meus fills també, i ja els he inculcat tot. I també els agrada moltíssim.
1: Que guai, no? Tu quieres ser como tú.
0: Home, quan portaves allà la pel·li a sobre, literalment t'havies d'endur la pel·lícula, eh? No la podies mirar a Netflix,
1: sí, sí.
0: Eh, punyadera?
1: Era increïble.
0: Com era el nen, el Mowgli, no?
1: Mowgli.
0: Quins temps, eh?
4: Buenos días, Flaixeros. La meva pel·li preferida era la de Heidi.
0: Heidi.
4: Us truco des d'Andorra. Tots els matins em lleu amb vosaltres.
0: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Tinc sort. Un petó.
0: Petonet. Gràcies pel missatge. Ja sabeu quina és la vostra pel·li de dibuixos preferida.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Sona Pati Toa. Bon dia.
1: Bon dia.

Això de menjar culs, No sé jo, Gairebé un quart de nou ara mateix. Bon dia a tothom. Si escolteu Flash FM, doncs heu triat una molt bona banda sonora, evidentment, Només faltaria, va! Avui tanquem el mes de setembre, 30 del 9, amb la Shakira. En aquest cas, amb el Dai Dai.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Es ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acudim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
13: Es que perdo, he perdut el nord.
14: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
15: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut.
14: Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
16: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
17: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sol del trànsit, és aquest trànsit dens a la que general 1, vingut a Salou, en dos sentits a la marxa. A la que general 3, entrarà a la Massana en sentit nord. I a la que general 4, entrarà a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment del Centre Nacional del Trànsit.
18: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
19: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
20: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
0: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash Matí.

0: Diu Jay Wheeler, l'artista encarregat de presentar-nos aquesta cançó anomenada Dale Hitos, amb el remix, en aquest cas la remescla de l'Omar Kurz des de Puerto Rico. Dale Hitos remix a Flash FM, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Estem de dimecres, eh? Equador de la setmana laboral per excel·lència o per... majoritàriament parlant, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, ara mateix a les 8 i 27 minuts. 30 de setembre, i avui és un dia que hem vist que és interessant, la veritat.
1: Bueno, és el Dia Internacional dels Podcasts.
0: D'aquell àudio de 4, 10, 20 minuts que et fa algú, que podria ser un podcast perfectament, eh?
1: Ostres, sí, poc es parla d'aquests àudios, eh? No, però bueno, va ser, avui és el Dia Internacional perquè es va fer molt famós un podcast a Estats Units i ja està, eh? Vull dir, ja saps que a Estats Units surt tot. Sí. Mira, és l'Steve Lee... va fer una emissió d'aquest podcast amb una emissió que va durar 6 hores. I per això és el Dia Internacional del Podcast. Vale?
0: També hi ha un apartat de podcast, de podcast a flashfm.cat.
1: Exacte, tenim el nostre podcast.
0: Voleu recuperar algun dia algun dels programes del Flash. M'ha dit que ho sapigueu, que ho teniu allà, vale?
1: Vale.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La Cambra de Comerç va proposar ahir impulsar un pla nacional de productivitat i competitivitat per ordenar les reformes econòmiques que considera necessàries per al país. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, defensa que el govern lideri aquesta estratègia amb la participació de les administracions i del sector empresarial. La proposta aposta per augmentar la productivitat, atraure talent qualificat i diversificar l'economia, a més d'adaptar la immigració a les necessitats de cada sector i reduir les càrregues administratives. La Cambra també considera que les dificultats d'accés a l'habitatge afecten la capacitat de les empreses per captar i retenir treballadors. Precisament, el cap de govern va dir ahir que la nova quota d'immigració vinculada a obres o serveis determinats s'incorporarà mitjançant una esmena del grup parlamentari de la majoria a la modificació legislativa en matèria d'immigració que ja està en tràmit. El cap de govern, Xavier Espot, va explicar que el canvi busca adaptar millor les autoritzacions de treball a la durada dels projectes i a les necessitats de personal de les empreses. Anem a altres temes. L'aeroport Andorra-La Seu tindrà una connexió amb París a partir del 1 de gener de l'any que ve, inicialment amb un vol setmanal. Aquest és l'objectiu. També s'estudia afegir una freqüència a la ruta Madrid, operativa des del 2021. El vol amb la capital francesa serà la principal novetat del nou contracte de rutes regulars que vol entrar en vigor a principis d'any. De moment, dues empreses estan interessades a assumir els serveis que deixarà de prestar Air Nostrum. I el govern espanyol ha prorrogat les bonificacions fiscals sobre la gasolina i el gasoil fins a final d'any. La reducció de l'impost especial sobre hidrocarburs representarà una rebaixa de 20 cèntims durant el mes d'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Això farà que, a partir d'aquest dijous, el preu dels carburants torni a quedar per sota del d'Andorra. És ara quan el govern andorrà ha d'analitzar si adopta de nou mesures per contrarrestar aquesta diferència, com ja va fer el juliol i també aquest setembre. I continua la recerca de l'home de 47 anys resident a Ordino desaparegut des de dissabte. La família no en té notícies des del migdia d'aquell dia i la policia ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Un home de 1,76 metres i que quan va ser vist per última vegada portava pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca. El dispositiu dels bombers es desenvolupa aquests dies per via terrestre i compta entre 2 i 4 efectius segons les circumstàncies. Qualsevol persona que disposi d'informació pot contactar amb la policia al 110.
3: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
4: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: esperar la del Juan Magani i la Belinda, que va formar part de la pel·li de Tadeu Jones, eh? Poca broma, però aquesta la coneixeu de ben segur també vosaltres. Te voy a esperar, 2012, de nou avui a Flash FM. Bon dia! Te voy a despertar, una miqueta és el pla d'aquest programa, eh? Despertar el país i fer-vos començar la jornada d'una doncs, manera molt més fàcil, evidentment. Amb coses també que us poden interessar. No sé si mai us heu preguntat d'on ve el que poseu a taula, per exemple. Doncs aquest 3 i 4 d'octubre, aquest cap de setmana, a Benvinguts a Pagès, Benvinguts a Pagès, la festa, descobreixeu en primera persona. Visita granges, camps i obradors i coneix qui fa possible els aliments del nostre territori. Consulta l'oferta, la disponibilitat i reserva a benvingutsapagès.cat. Benvinguts a Pagès.cat. Aquest cap de setmana és la festa de Benvinguts a Pagès.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Passen 6 minuts de 2:15.

0: Una de tantes cançons del Debí Tirar Más Fotos que se'ns han quedat a la memòria, eh? Aquest baile inolvidable del Benito. Bad Bunny a Flash FM. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què tal? Bon dia a tothom. Passem per caixa, eh?
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Hem de parlar del temps. Tenim aquí el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
3: Bon dia, què tal?
1: Bon dia.
0: Com esteu? Escolta, Jan, ahir va ploure, però a saco, eh? Pluges torrencials i déu-n'hi-do com va quedar algun punt del país, eh?
3: Sí, déu-n'hi-do. Més de 100 litres a punts a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a punts del Gironès i del Baix Empordà. Per tant, jo crec que la meva previsió es va complir perfectament.
0: Home,
3: la veritat.
0: Només faltaria. I avui què?
3: Doncs avui més tranquil, la veritat. De moment, però, encara tenim alguns ruixats localment una mica intensos a punts de les Terres de l'Ebre, però en principi ens quedarà doncs un matí doncs una mica rúfol, sobretot a la meitat oest de Catalunya, més clarianes a Barcelona i Girona, i a la tarda, atenció, perquè tornen els ruixats, eh?
0: Sí.
3: A punts del Pirineu, a punts del Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre, també. En principi aniran força ràpid, no estem parlant de grans acumulacions ni molt menys, tota l'espera que demà sí que tinguem un dia acompanyats amb força aiguats al sud de Catalunya, és a dir, a les Terres de l'Ebre, eh?
0: El tema és que en algun moment de la setmana tothom pringa, no?
3: Correcte, sí, això és una loteria i tothom acaba guanyant.
0: Està molt
3: bé. Només heu d'esperar el vostre moment.
0: Sí, bueno. Molt bé, tio. Escolta, bé, no, anem a repassar algunes temperatures d'ara mateix.
3: Ara mateix, mira, a Tremp tenim 15 graus, a Sant Pere Pescador 18, als Almús al Segrià 19 graus i a Lleida 18 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies.
3: Vinga, gràcies.
1: Adéu.
4: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Això continua al Flash Matí, ara amb Sebastián Llatra, Manuel Turizo i Bele Vaga.

0: estàs, Héctor?
1: Vámonos, Jamet. Escolta, som el despertador més musical de tota la ràdio. Molt jiji jaja, però aquí el que volem és que comenceu el dia amb bona música, sí.
0: Aquí som els més cachondos, però cachondos en el sentit de l'humor, saps?
1: En tots els sentits, també, si vols, també. En qualsevol sentit,
0: Jo que volia ser bona, aquí.
1: No, pot ser bona, però cachondos... És igual, ja està. És que per què et fiques en cada jardí, que no...
0: Héctor, ja estàs ficant tu solet.
1: Ningú t'ha convidat a aquest jardí,
0: Tu solet.
1: 3:15 de 9 d'aquest 30 de setembre. Anem a pujar una miqueta les revolucions, va!
0: Vinga.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: No és només un reality.
5: A què hem vingut aquí?
6: A guanyar!
4: Tampoc una cursa més.
5: Para! Epa, aquí!
4: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
7: Vaig al límit amb tu.
8: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Andorra, Flash FM 93.8.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
15: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
16: Hola, sóc Víctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del Debòs al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
15: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
3: El que vols escoltar sona a Flash FM.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
3: Flash Matí.

parell de col·legues que van decidir fer aquesta cançó i van fer cantar a tot Catalunya i Andorra, eh? De la Osa i Quevedo, amb això que es diu Still Loving, que hi ha molta penya en aquesta cançó, escolta, la canta ple pulmó, eh? Por el culo, com diuen alguns, eh? Sí que és quina manera de parlar, tio, de veritat. A qui se li acut això, eh? Still Loving, vinga, Flash FM, Flash matí de dimecres, 30 de setembre. Lelelelelele, això continua, tenim molta música per vosaltres. Aquí comencem el dia d'aquesta manera, amb el Café con Ron, per exemple, de Clans.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Un centenar de persones han acampat aquest dimarts al vespre a la plaça Catalunya de Barcelona i han fet nit en tendes de campanya. Els manifestants estan preparats per passar diversos dies a la plaça. L'objectiu de la mobilització és el mateix que en d'altres protestes, com la que es manté a la Puerta del Sol de Madrid, defensar el dret a l'habitatge. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha aplicat la llei d'amnistia a Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. És la mateixa causa per la qual el Suprem va començar a investigar-la el 2018, primer acusada de rebel·lió i després de la sentència del procés per sedició. No la van empresonar ni el Suprem la va jutjar perquè aquell any va marxar a Suïssa. I una incidència provocada per robatori de cable afecta la circulació de l'R4 i l'R7 de Rodalies. Pel que fa a aquest últim, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram es presta per carretera. L'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Això fa que els trens puguin romandre aturats més temps de l'habitual i acumular retards de més de 20 minuts. Els esports. Lamine Yamal ha tornat a ser el protagonista del partit d'ahir de la selecció espanyola. El blaugrana ha liderat la golejada contra Croàcia amb un doblet. Amb la victòria per 4-1, Espanya continua líder en solitari del grup de la Lliga de les Nacions amb 6 punts. I bones notícies pel Barça després que la selecció brasilera hagi confirmat que Rafinha no té cap lesió greu. Les proves només han detectat un petit edema a la cuixa dreta. Això després que l'haguessin de substituir per molèsties musculars a la mitja part de l'amistós contra Austràlia.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Cançó del Luchito des de les Canàries, si no m'equivoco, i per segona setmana consecutiva en aquesta casella privilegiada. Flash FM és el nostre mega crack. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estem?
0: Què passa, penya? Gràcies per triar-nos. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Tenim sí. molta música, molt de ritme, ganes de despertar-vos.
1: Sí, sí.
0: I regals, evidentment.
1: Home, sisplau.
0: Necessari, eh? Necessari, tu. Avui tenim per vosaltres també entrades pel Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Sí.
0: Entrades pel Festival de Sitges, com cada any al Flash Matí, marca de la casa. Avui us convidem a que hi pugueu anar amb una entrada per veure una de les pel·lis i una nit per dues persones també a l'hotel.
1: Sí, si voleu participar, heu d'enviar un WhatsApp al 628 060513 i ens heu de dir quin eren els vostres dibuixos animats preferits.
0: Exacte, avui que és l'aniversari del primer capítol de Los Picapiedra, eh? Va sortir el 1960, poca broma. Hem tirat aquesta efemèride per fer-vos aquesta pregunta. Aviam, hola!
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: La meva pel·li preferida, de petita i de gran, era El Rei León.
1: M'encantava.
2: Bueno, que passeu un bon dia. Espero participar en el sorteig de les entrades.
0: Participar, participes. Espero que et pugui tocar, en tot cas, eh?
1: Sí, això ho veurem.
0: Però ja has fet el primer pas, que era contestar aquesta pregunta.
1: Hakuna Matata.
0: La vostra pel·li de dibuixos preferida d'ara o de sempre, eh?
1: Sí.
0: Sí, em serveix des del Libro de la Selva
1: a
0: Bayana, per exemple.
1: Exacte.
0: El que sigui.
1: Sí, tot.
3: Bon dia, al dematí.
0: Hola.
3: La meva pel·lícula d'animació preferida és la pel·lícula que es diu Ponyo, la nena peix, de Hayao Miyazaki. I si no l'heu vist, us la recomano moltíssim, tant per nens, adolescents i adults.
1: Vale.
3: M'encantaria participar en el sorteig. Gràcies, bon dia.
1: Gràcies a tu.
0: Ponyo,
1: que no...
0: Que no, exacte, això t'anava a dir. Hola.
4: Buenos días.
1: Hola.
4: Hola.
0: Adiós.
4: Pues mi película favorita de dibujos animados era Pipi Calzalarga.
1: Pipi Calzalarga,
4: qué pilota para los niños hoy.
0: Wow.
4: Me encanta.
0: Muy bien.
4: Bueno, pues eso, muy buenos días.
0: Gracias. A tu.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Pel·li de dibuixos preferida. Així participeu a aquestes entrades pel Festival de Sitges. La seva 59a edició amb una nit d'hotel inclosa.
5: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.

0: Quevedo i Elvis Crespo a Flash FM, en aquest flash matí del dimecres. Aquesta la farem sonar dissabte a Cambrils de Muntanya, Cambrils dels Pirineus, al Solsonès, perquè tenim una festa Flash FM per la festa major d'aquest municipi. Cambrils de Muntanya, aquest proper dissabte 3, al pavelló municipal, amb qui us parla, l'Héctor Ortega, no hi falteu. De moment, avui estem engegant el que seria, doncs, aquest dimecres, últim dia del mes de setembre.
1: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: La resta és millor amb el ritme d'aquest programa. Rayos de Sol, remix, vinga!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 Domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'Òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
4: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian... Perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: increïble.
6: Platòric.
7: Patata.
6: Eh?
7: L'oferta a dir... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
6: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa passar del trànsit, destaquem trànsit dens a la Canyal 1, Avinguda Salou, en ambdós sentits de la marxa. I a la Canyal 4 entrarà la Massana en sentit sud. I això és tot de moment, és el Centre Nacional del Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
11: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
12: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
11: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
12: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
11: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
13: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio d'ens.

0: Escolta, no li feu molt de cas al Cano i no aneu a 200 per hora, que després hi ha els sustos. Aneu a la velocitat adequada, Cano, se ponen les Nike. Som al Flash Matí de Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bé, i tu?
1: Bé, jo fantàstica.
0: Escolta,
1: també.
0: Ens hem llevat amb una notícia tecnològica interessant,
1: Doncs anem a parlar d'Amazon Prime. Tu tens Amazon Prime?
0: No, que va, que va.
1: Doncs mira, el que estan fent és ara treballar amb la intel·ligència artificial per solucionar un dels problemes clàssics del doblatge, no? Que els llavis no van sincronitzats amb la veu.
0: Quan és veritat.
1: Tu, clar, sí, per exemple,
0: estem acostumats, no?
1: Els actors originals parlen en anglès i tu doble en espanyol.
0: Ja.
1: Doncs, per exemple, aquesta IA el que faria és canviar la boca, canviar els moviments perquè coincideixin.
0: Que guapo.
1: Amb, sí, guapo, però ho han de fer molt bé.
0: Quina por,
1: Perquè quedi natural,
0: ja.
1: Saps? Però, bueno, escolta,
0: però
1: això
0: és la idea,
1: ho,
0: no?
1: Ho estan provant amb una sèrie que és alemanya que es diu Maxton Hall.
0: Mira.
1: Per si ho voleu provar i cotxejar.
0: Està guai perquè són coses, avançaments d'aquests en el món de la tecnologia que sorprenen, que no t'esperes, però que de cop veus que és supernecessari, no?
1: Típic de Black Mirror.
0: Totalment. A veure, abans, apropem a 2:15. Som al Flash Matí de Flash FM i sona...
2: Si

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La Cambra de Comerç va proposar ahir impulsar un Pla Nacional de Productivitat i Competitivitat per ordenar les reformes econòmiques que considera necessàries per al país. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, defensa que el govern lideri aquesta estratègia amb la participació de les administracions i del sector empresarial. La proposta aposta per augmentar la productivitat, atraure talent qualificat i diversificar l'economia, a més d'adaptar la immigració a les necessitats de cada sector i reduir les càrregues administratives. La Cambra també considera que les dificultats d'accés a l'habitatge afecten la capacitat de les empreses per captar i retenir treballadors. Precisament, el cap de govern va dir ahir que la nova quota d'immigració vinculada a obres o serveis determinats s'incorporarà mitjançant una esmena del grup parlamentari de la majoria a la modificació legislativa en matèria d'immigració que ja està en tràmit. El cap de govern, Xavier Espot, va explicar que el canvi busca adaptar millor les autoritzacions de treball a la durada dels projectes i a les necessitats de personal de les empreses. Anem a altres temes. L'aeroport Andorra La Seu tindrà una connexió amb París a partir del 1 de gener de l'any que ve, inicialment amb un vol setmanal. Aquest és l'objectiu. També s'estudia afegir una freqüència a la ruta Madrid, operativa des del 2021. El vol amb la capital francesa serà la principal novetat del nou contracte de rutes regulars que vol entrar en vigor a principis d'any. De moment, dues empreses estan interessades a assumir els serveis que deixarà de prestar Air Nostrum. I el govern espanyol ha prorrogat les bonificacions fiscals sobre la gasolina i el gasoil fins a final d'any. La reducció de l'impost especial sobre hidrocarburs representarà una rebaixa de 20 cèntims durant el mes d'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Això farà que, a partir d'aquest dijous, el preu dels carburants torni a quedar per sota del d'Andorra. És ara quan el govern andorrà ha d'analitzar si adopta de nou mesures per contrarrestar aquesta diferència, com ja va fer el juliol i també aquest setembre. I continua la recerca de l'home de 47 anys resident a Ordino desaparegut des de dissabte. La família no en té notícies des del migdia d'aquell dia i la policia ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Un home de 1,76 metres i que quan va ser vist per última vegada portava pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca. El dispositiu dels bombers es desenvolupa aquests dies per via terrestre i compta entre 2 i 4 efectius segons les circumstàncies. Qualsevol persona que disposi d'informació pot contactar amb la policia al 110.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Som Flash FM.

0: Aquest és l'himne del Pitbull amb Ninho i companyia. Això es diu Give Me Everything. Que temazo, eh? Aquesta te'n recordes, no?, quan la ballaves a qualsevol discoteca del país. Temazo que hem recuperat de fa unes quantes temporades avui de nou a Flash FM. Vinga.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: Aquesta és la intenció d'aquest programa. Despertar-vos a cop de ritme i canviar-vos una miqueta aquesta cara de mandra, aquesta cara de son, i ficar-vos una, doncs, de més agradable, no? 9:36 minuts ara mateix. Això continua.

0: Francesc. Aquest tio que ho està patant fort a tot arreu amb tot el que fa i aquí també, evidentment, perquè som l'emissora del ritme i per ritme el del Jamaican, Gemma Manzanero.
1: Doncs sí, això és Jamaican, aquesta cançó a tope,
0: Salami pan, ritme. Diuen alguns, salami pan, pan salami.
1: Salami pan?
0: Salami,
1: sí.
0: De menjar i pa, de menjar també.
1: Sí, jo dic altres coses que no puc dir per la ràdio.
0: Salami pan,
2: eh?
0: Som al Flash Matí. Què tal, Jean Ponsa? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal, com esteu, Víctor i Gemma?
0: Déu-n'hi-do, ahir, tio, sí. Com va ploure, eh?
2: Ahir vaig tenir feina, eh?
0: Sí, tio, per un dia, eh? No està mal, també, que...
2: Ara tindré més feina, home. Aquests dies venen més pluges.
0: Ah, sí?
2: Sí, mira, ara, moment, Víctor i Gemma ja està plovent a punts de les Terres de l'Ebre des de ja fa unes quantes hores, també a punts del litoral tarragoní. I, de fet, avui ens espera un dia, doncs, amb aquests ruixats, eh? A la tarda, ruixats a punts del Pirineu, a l'interior de les Terres de l'Ebre, perdó, a punts del Pla de Lleida també i punts també del Prepirineu. En aquest sector d'aquí aquesta tarda tindrem alguns ruixats aquesta tarda, però poca cosa, en principi res a veure amb els aiguats d'ahir i tota l'espera doncs, que demà tinguem novament més aiguats al sud del país, és a dir, a les Terres de l'Ebre, eh?
0: Aquí el tema és que tothom acabi pillant en algun moment.
2: Correcte,
0: o altre.
2: Correcte, això és la ruleta de la suerte i tothom està condemnat a guanyar en algun moment o altre, per tant, tingueu el paraigua a prop.
0: Veus que bé, molt bé. Bueno, una bona entrada d'octubre, eh?, amb la tonteria.
2: Home, ja tocava, una bona notícia.
1: Bueno.
0: A veure, va, repassem temperatures d'ara mateix.
2: Mira, anem a Miami Platja amb 22 graus, a Fornells de la Selva, al Gironès, 17 graus, a Font-rubí, al Penedès, 19 graus, i acabem aquesta ronda de temperatures a la capital del Tarragonès, Tarragona, amb 22 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins demà, gràcies.
1: Adéu.
2: Fins demà.
0: Sona Baby Wow, Carol i companyia.

0: Frankfurt, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre, d'un litre.
1: Ostres, tu.
0: I també música, festa, perquè tindreu doncs, el servidor Héctor Ortega punxant en aquest Oktoberfest de referència a Andorra, a la terrassa del De Bos, al Tarter. No hi falteu, vale? Serà dissabte, ja va quedant poquet.
1: Sí.
0: A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada.
1: Déu meu.
0: No la festa, en si, com a tal, sí, l'Oktoberfest, vale?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Si sou d'Andorra, no feu més plans que aquest i ens veiem allà, va.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
5: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
6: Visca!
7: Advocat!
8: He guanyat! Que bé!
6: Quina passa!
5: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Brou presenta De Colors, una cançó

0: colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la

0: Marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
2: Flash Matí.

Aquesta ha estat una de les cançons de l'estiu, sens dubte, la de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Aquesta cançó que s'anomena Petitoa. Avui de nou a Flash FM. Bon dia des del Flash Matí. Avui us regalem entrades perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules del Festival de Sitges d'aquest 2026. De seguida repassem àudios, missatges de veu, i us farem un recordatori de la pregunta d'avui per si voleu participar. Vinga, va.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Un centenar de persones han acampat aquest dimarts al vespre a la plaça Catalunya de Barcelona i han fet nit en tendes de campanya. Els manifestants estan preparats per passar diversos dies a la plaça. L'objectiu de la mobilització és el mateix que en d'altres protestes, com la que es manté a la Puerta del Sol de Madrid, defensar el dret a l'habitatge. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha aplicat la llei d'amnistia a Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. És la mateixa causa per la qual el Suprem va començar a investigar-la el 2018, primer acusada de rebel·lió i després de la sentència del procés per sedició. No la van empresonar ni el Suprem la va jutjar perquè aquell any va marxar a Suïssa. I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs, segons ha avançat Metropoli i han confirmat a l'ACN fons policials. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot, passades les 6 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i diverses empreses de la zona han demanat a l'Ajuntament reforçar la presència policial. Els esports. Lamine Yamal ha tornat a ser el protagonista del partit d'ahir a la selecció espanyola. El blaugrana ha liderat la golejada contra Croàcia amb un doblet. Amb la victòria per 4-1, Espanya continua líder en solitari del grup de la Lliga de les Nacions amb 6 punts. I bones notícies pel Barça després que la selecció brasilera hagi confirmat que Rafinha no té cap lesió greu. Les proves només han detectat un petit edema a la cuixa dreta, això després que l'haguessin de substituir per molèsties musculars a la mitja part de l'amistós contra Austràlia.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: que és l'actual número 1 de la setmana. Another amb el Talk to You, de nou a Flash FM. Recordeu que podeu seguir votant aquesta o la que més us agradi a través de flashfm.cat a l'apartat del calibre 45. Les 10 i 5 minuts, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bon dia, família. Estem aixecant el país avui regalant-vos entrades perquè aneu al Festival de Sitges. Sí, sí senyor, eh?
1: Totalment.
0: Si us agrada el cinema de terror, cinema fantàstic, esteu d'enhorabona perquè us sortegem. Us regalem una entrada doble per veure alguna de les pel·lis d'aquest Festival de Cinema i, a més, també us convidem a l'hotel oficial perquè us hi quedeu a dormir. Espera, que avui he vist una efemèride i la pregunta va per aquí, eh?
1: Doncs la pregunta és quina és o quina ha estat el vostre, la vostra pel·lícula de dibuixos animats preferida, d'acord?
0: I l'efemèride per què?
1: Ah, doncs perquè es van crear els Picapiedra, es van emetre per primera vegada els Picapiedra als Estats Units, d'acord? Això, els Picapiedra, els dibuixos... A 628-06-0513.
0: Aquesta és l'excusa i aquesta és la pregunta que us fem i que heu de contestar així,
2: doncs,
0: per exemple.
2: Mira, mi mare diu que de petita li agradava la història interminable i que ara li agrada la tumba de les luciérnagas.
0: Ai, no sé quines són.
1: Never Ending Story, sí. Never Ending Story.
0: Bueno, aquesta em sembla la cançó, però ja està.
1: Ai, és molt maco l'animaló que surt.
0: Sí, eh?
1: L'altre no sé quin és.
0: Vale, està guai. Participeu, va! Quina és la vostra pel·lícula de dibuixos preferida, d'ara o de sempre, eh?
3: La meva pel·li favorita de dibuixos animats, doncs, és Romper Ralph.
0: Romper Ralph.
3: És la primera pel·lícula que vam anar al cinema amb el meu fill gran.
0: Ah, mira.
3: I llavors, bueno, al ser la primera és especial per que nosaltres. Guai.
0: Home, a mi aquesta em va agradar molt, també, t'ho he de dir, eh?
1: Jo no me'n recordo.
0: Sí, home, bueno, aquell que es ficava com dins una màquina d'arcade.
1: Sé quin és.
0: Està molt guapa, aquella
4: pel·li, també. Bon dia, bon dia. Hola. Mira, la meva pel·li preferida és la de Coco. Crec que té un sentiment molt
1: profund. Coco triomfa, eh?
0: Tu diràs.
4: I, bueno, és espectacular, aquesta pel·li. Així que, bueno, doncs participem, gràcies.
0: Home, i tant, aquesta és la que més ha sortit, eh?
1: Sí, Coco.
0: Hi ha molts missatges que no hem pogut passar per antena, però també esteu dient aquesta pel·li de Coco, perquè realment és molt, molt emotiva, aquesta és la llagrimeta, eh?
5: Bon dia, Flash Matí.
1: Bon dia. Hola.
5: Pablo de Terrassa, amb la companyia.
0: Hola, Pablo.
5: De vosaltres, com cada matí treballen també.
0: Gràcies.
5: La meva pel·lícula preferida de quan era petit va ser Pinocho.
0: Pinocho?
5: M'encantava. Jo tinc anyets, llavors és una pel·lícula bastant velleta, però era boníssima. Vinga, que tingui molta sort i en toqui.
0: Molt bé, gràcies pel missatge. Gràcies
1: Pinocho.
0: Per participar.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Pel·lis de dibuixos animats, va, la vostra preferida de sempre. Regalem entrades pel Festival de Sitges, més nit d'hotel, poca broma. Vamos a...

aquest porto-riqueny que està vivint, jo crec, el seu millor moment, eh? Està en su prime. En aquest cas, en Benny Blanco. Fa dues temporades presentava De Genere. A les 10 i 12 minuts, avui l'hem recuperat en aquest dimecres 30 de setembre. Escolteu La que manda, a Flash FM, a Flash Matí. Ara amb el Daddy Yankee, amb el Bizarrap, la Music Session 0.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
0: Andorra, Flash FM 93.8.
4: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
5: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del De Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
4: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
9: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
10: 86 22 88.
11: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

0: és el Quevedo amb les antigues nova línia, ara conegudes com les 4, que està inclosa, evidentment, dins del Baifo. Avui de nou a Flash FM, bon dia.
1: Bon dia a tothom, què tal, Héctor?
0: Què passa, Gemma Manzanero? Sapigueu que a Andorra està al golpito ja, un Oktoberfest.
2: Vale.
0: Guapíssim, serà aquest dissabte, El Oktoberfest de referència d'Andorra serà aquest dissabte, estarà doncs, tot el dia allà, pimba, pimba, amb les cerveses i els sàndwits. No, sàndwich no.
1: Calla,
0: el Frankfurt. El Frankfurt, de tot,
1: Quina
0: a la terrassa del De Vos, al Tarder, i servidor Héctor Ortega en sessió. No hi falteu, aquest dissabte 3, l'Oktoberfest d'Andorra, ole!

parada. Sube les manos per arriba. Bueno, a la carretera no, eh? A la carretera les mans al volant, per favor. Les manos per arriba. És el que fem cada cap de setmana quan estem de festeta, eh? Pitbull amb Papayo. L'any 2012, una d'aquestes que són himnes de la festa, evidentment. Ets a pallar, eh? Allò que li dius a qui et molesta avui a la feina, vols passar i ets a pallar. Saps? Doncs el mateix, però ells van fer una cançó a la seva manera, ara fa uns quants anys. Dos quarts i un minut d'11 d'aquest dimecres, eh? 30 de setembre. Escolteu Flash FM, ja sabeu, la del ritme, som al Flash Matí. Encara tenim una bona estona per endavant de cançons com aquesta, del Romeo Santos. Por poco.

0: Aquesta és la remescla, la versió del porto-riqueny Omar Kurz del tema original del Jay Wheeler, anomenat Elegidos, el remix a Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Som al Flash Matí, tenim encara una estona per endavant de música i sabeu que ens agrada recordar-vos o explicar-vos coses relacionades amb el tema de l'actualitat.
1: Us en recordeu del mític Nokia 3210?
0: Quin és aquest Nokia?
1: És aquell que llançaves al terra i no s'espatllava ni volent, el que tenia l'Snake.
0: I es feia un forat al terra, eh?
1: Exacte, totalment. Doncs ha tornat i tornarà encara més millorat amb una versió actualitzada, doncs, que manté, doncs, aquesta essència, no?, amb l'Snake, aquesta, no sé, la...
0: Que guapo, no?
1: Que sí, com l'agafes, però amb tecnologia actual, d'acord? El nom, bueno, té moltes coses, 4G, Bluetooth, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que no tenia l'antic,
0: vale.
1: Però té l'Snake.
0: Té l'Snake, o sigui, això és cosa de la pròpia marca,
1: sí,
0: no?, que han volgut,
1: sí,
0: suposo, recuperar un dispositiu que va passar a la història.
1: Exacte, així que l'Snake, qui no ha jugat aquell joc de l'Snake, que quan ja el complies tot, se t'omplia la pantalla de la serp. El que volen també és oferir un mòbil més senzill, que no tingui tantes coses, que no te'l passis el dia escrolejant.
0: Ben fet, també.
1: Te'l passis el dia jugant a l'Snake.
0: Bueno, però és, jo crec que és més sa que no anar mirant allà TikTok sense fi, eh?
1: Uns 80 euros, eh?
0: I a sobre econòmic.
1: Bueno, sí, clar.
0: 80 euros no és res pel que costa un mòbil habitualment.
1: Sí, per trucar i per jugar a l'Snake.
0: Per jugar a l'Snake, està molt guai.
1: Està bé.
0: Bueno, va, no sé si tindrà per escoltar Flash FM, si no...
1: Ah,

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: El dia 3 d'octubre, a la Festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: Rosalía, de nou a Flash FM, amb una de les més destacades de fa unes quantes temporades, amb aquest Despechá, Baby, no me llames.
1: La Rosalía,
0: Despechá, a Flash FM. Som el despertador més musical de tota la ràdio, ja sabeu, el Flash Matí. Amb molta música, molt de ritme per aquells i aquelles que ens escolteu, per exemple, a les carreteres del país, fent quilòmetres, sense parar cada dia, mare de Déu. Paciència, va, del ritme ens en ocupem nosaltres. De fet, ara amb una cançó nova d'un artista català que es fa dir A-I-E-M. Aquesta només sona aquí. Te vi perriando. Te vi perriando.

0: La cançó del Ryan Castro i del Capo. Maravilla, eh? D'aquestes cançons que fan estiu, però avui amb aquest ambient així de tardor, no sé, ja es nota que canvia l'estació, eh?
1: Doncs sí, una mica. Carrasca.
0: No oloreu a castanyes, ja?
1: Mira, l'altre dia vam menjar moniato.
0: Sí o no?
1: Sí, al súper ja venien moniatos d'aquests...
0: Envasats.
1: Com es diu? No, eren fent...
0: Bueno, no sé què estàs dient.
1: Acabats de fer.
0: Va,
1: espavila. Estava calentó.
0: Molt bé. Estava calentó el moniato, molt bé. No sé si calentó està o no l'Armand, però bueno, el tenim aquí ja. Armand, bon dia, eh?
2: Jo sempre molt calent, Héctor.
0: Tu calentó, eh? Molt bé, molt bé.
1: Jo ja prou,
2: sempre, sempre calent, sempre escalfat.
0: Està molt bé. Bueno, et vas mullar, suposo, ahir, no? Que una mica vas sortir de la ràdio, no?
2: No, vaig tenir prou de sort. El moment que més va ploure va ser que estava aquí a l'estudi.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Sí.
0: Doncs avui la cosa ja sembla que... També ha de ploure, però crec que ha dit el Jan Ponsa que més cap a l'Ebre avui, eh?
2: Molt bé.
1: Se la pela!
0: Punto a la llista de coses que m'importen una merda.
2: Cuidava amb l'arròs, que està molt bé.
1: L'arròs?
0: O el licor.
2: Els arrossars.
1: Uau, no estic
0: pillant. Jolín, Gemma, doncs a l'Ebre és on hi ha més arròs.
1: No tenia ni idea.
0: Bueno, és que la Gemma, si la treus a Sallent, tio... Bueno, va, tanquem el programa. Fins demà a les 6 del matí. Adéu-siau, quin xou.
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: Aquest és el Lucho RK, el nostre mega crack de la setmana, amb aquest aire sonant a Flash FM per començar nova hora de ritme. Vamos allà, som-hi. This is Flash FM. Que hem acabat aquí el Flash Matí, que això semblava Can Pixa i Rellisca, eh? Una abraçada per tota la penya que ens escolta des de l'Ebre. I des de tots els puestos que esteu sintonitzant a aquesta hora, la que mana. Passen dos minuts de les 11 del matí, l'Héctor i la Gemma, que ja desfilen, i jo, que sóc el Mare Valle, em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda. 5 horaques de ritme.
1: En directe, a Flash FM, Armand Mare Valle.
0: La primera de totes, l'Ugel, amb el Moving to the Sun.

0: S'ha encès l'alarma de Tamasso aquí a l'estudi de Flash FM. S'ha enviat un S-alert a tots els dispositius mòbils avisant que sonava el Dura Remix a la Camana. Daddy Yankee, Bad Bunny, Nati Natasha, Becky G. Déu-n'hi-do, el Dura. Com sonava això, per favor? Ja té uns anyets, però encara sona fresca. 8 anys, concretament, des del 2008, que la van publicar. Molt bé. Va, que passen 9 minuts de les 11. D'aquí no res, la Chanel amb l'Abraham Mateo i el seu clavaito. Però primer el Juan Magán, al costat de l'Omar Montes, fent la nova versió del Ayer la vi.
1: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
8: Flash FM.

en un àlbum on hi havia col·laboracions amb artistes tan importants com, per exemple, Bruno Mars o Drake, resulta que la cançó que s'ha fet més popular és aquesta, que la Karol G ha fet junt a dos artistes de l'escena emergent urbana espanyola, com són la Judeline i el Rusowski. És la Carolina, la colombiana, amb aquest Baby Wow, que està, doncs, ara mateix sonant a tot arreu, per tot el món, clar que sí. També aquí a la Camana, Flash FM, pràcticament arribant ja a quarts de 12. D'aquí no res, el Bad Bunny. Primer ens quedem a Colòmbia amb el BL. Aquesta ja la coneixes, es diu No Tiene Sentido.

És el Manuel Turizo, que ens explica això, eh? La va mirar, estava ballant sola, i ell diu, me le pegué, molts pronoms per aquí, i després va passar el que havia de passar. El merengue, Marshmallow, al costat del Manuel Turizo. Una mica de batxateta d'aquesta, eh? Dret, esquerra, davant, darrere, 1, 2, 3, 4. Salut, maco, ja passem de quarts de 12. Aquí a La Camana tornem cap a casa amb el Sopa de Cabra, va. Flash. Aquest cop acompanyats de la Su i del Món DJ per fer la nova versió del Camins.

aquestes melodies cantadetes, el Rau Alejandro n'és un expert, aquí al costat del Farruko, també, en la seva versió més tranquil·leta, amb aquest Fantasies. Va, tornem a l'actualitat. Que les dues següents són de les noves. Tindrem per aquí la nova de Mike Towers, o de les més recents, vaja, amb l'Una Namás, i també això, aquest estiu ho ha patat molt. Ana Mena, Lola Índigo.

És el dubte etern que ens queda a tots després de conèixer algú i que no surtin bé les coses. Què hauria passat si abans t'hagués conegut? O si t'hagués conegut abans? L'ordre de los productos no altera el factor? No, era al revés. L'ordre del factor no altera el producto. Bueno, és igual, igual. En qualsevol cas, passem de 3 quarts de 12 aquí a La Camana. És moment de presentar-te una novetat com un piano. Tu, vinga. La recent incorporació a la fórmula del ritme que ens arriba de Puerto Rico és Roa, al costat de l'Anuel AA. Es diu Vamos a Bel. Puja el volum. Mira, mira, fixa't.

El Daddy Yankee va agafar i li va fer la volta com un mitjó. Amb aquest Con Calma que sonava per Flash, apropant-nos a les 12, al punt del migdia. Va, una altra novetat, va. No volíeu caldo? Doncs aquí teniu dues tasses. Escoltàvem el Manuel i ara toca Clarence i Omar Kurtz amb aquest Ojos Brujos. Yeah, yeah.

0: Una mica de House 7, obra dels Anotter per començar. Nova hora, és el Talk to You, és el número 1 de Flash FM, el número 1 del nostre calibre 45. Va, sisplau, que sonin els pitos. Els tenim per aquí, els pitos? Aquí estan. This is Flash FM. Amb els pitos inaugurem 69 minuts de ritme. Els que acabeu d'incorporar-vos a l'emissora que mana, aneu passant, aneu posant-vos còmodes. Sí, vinga, això és la casa gran del ritme a Catalunya. Passen 3 minuts a les 12. D'aquí no res, tindrem el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Vinga, va.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest soc jo. Doncs va, no se'n parli més, tu. Anem cap a la Graciosa, sí, platgeta, vacances, una mica de jaraneta... Molt bé, així ens agrada, tu. Ella...

Boníssima aquesta. És la Lola Índigo al costat de l'RVFV i el raper algerià Soul King. Està buscant un Casanova, eh? Un xolo, un fachenda, un faldiller, que també em podríem dir, tu. Boníssima aquesta. Ens apropem a un quart d'una del migdia. Aquí a La Camana, d'aquí no res, s'hi passarà la Rosalia amb el Milionària. Però primer anem cap a Colòmbia. Ens hi esperen BL i Huesco amb La Plena.

0: cap del meu nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Si no del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: 8.
1: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
1: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Bar Ramars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Bar Ramars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Bar Ramars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
5: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.

0: Hi ha penya que troba que aquesta és la seva cançó preferida de l'àlbum El Baifo del Quevedo. Eh? Alguns els agrada més el Golpito, els altres la Graciosa, els altres el Ni Borracho, l'Escàndic, el no sé què, el no sé quantos. En qualsevol cas, boníssima, Quevedo al costat de les Nueva Línia. Vale o no vale?
1: Vale.
0: Vale, perfecte, entesos de papers. Passen 25 de les 12, connectes amb La Camana. D'aquí no res tindrem a Mora, amb De La Rose. Primer, però, ja anem tirant cap allà, cap a Puerto Rico. Ens hi porta el Omar Kurz, el Ozzy. Bellaquita. Això es diu Coco. Coco.

0: Aquest era el Mora, el porto-riqueny, des del seu àlbum que va publicar l'any passat, que es deia Lo mismo de siempre, aquesta cançoneta tan xula que es diu Aurora, i que dona una mica vibres del primer Mora de tots, el del primer àlbum, el del primer dia de classes. Aquesta l'havia fet al costat de la Rose. Va, d'un combo a un altre. Bad Gyal i Chencho Corleone unint-se per fer...
1: Flash.
0: Compte aquí, una cançó que ha rebut nominació als Grammys Llatins per millor interpretació de reggaeton aquest any. Es diu Choque.

Danilo Reina, la Lola Índigo. Fa dos anyets que va treure això que es diu La Reina. Sona a Flash FM quan queden 20 per arribar a la 1. Tu. Una més que sona per aquí. Una altra reina que hi ha per aquí ja preparada, la Helena Rose, al costat del Manuel Turizo, amb La Semana.

Remi fa sol, els figaflaues, la Marina està morena. És millor que la Marina estigui morena que no que la Marina tingui morenes. Que això és una cosa que pot preocupar bastant a la pobra Marina, que pues, li hem donat la tabarra mil i una vegades, tu. Lo rompe, ho trenca, com Flash FM. D'aquí no res, la Shakira i Burna Boy amb el Die Die.

0: És la veu d'aquest tio que en aquests últims dos anys s'ha anat consolidant dins de l'escena urbana canària. Una mena de deixeble del Quevedo. És el Lucho, amb aquest aire que sona aquí a Flash. Sí, vinga, ja s'ha acabat. Vinga, aire, va, que circuli. This is Flash FM. Ahí estamos, passen dos minuts de la una. Escoltes El Poder del Ritme, escoltes Flash FM. Aquest al família, com esteu, flasheros, flasheres? Com pinta aquest dimecres? Anem a ser sincers, com pinta, com pinta? Una mica rúfol, no? Està com una mica raro aquest dimecres.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que això ho millorem amb el nostre ritme segur. De moment comptem amb Jay Wheeler i Omar Kurtz, preparats ja amb el de Lejitos Remix, home.

A mi em passa el mateix que el Bad Bunny, que a mi també m'hagués agradat despertar-me avui en una platja de Bali o de Cancún. Per desgràcia, m'he llevat el meu llit de Barcelona i he dit, bueno, vinga, anem a treballar, anem cap a Flash, a posar una mica de musiqueta xula com aquesta. El Moscow Mule, la cançó que inaugurava el disc de Un Verano Sin Tu del 2022, obra d'aquí, si no, del Bad Bunny. Si tu quieres perreo, doncs queda't per aquí, per La Camana. Passant 11 de la 1, en la propera estoneta, una mica de monogràfic caribeny, tu. Ritmes de tot tipus. Tindrem, per exemple, Mora i Zetangana amb el Droga, també una mica d'afrobeat amb el Manuel Turizo i el Capo. Primer, una batxateta xula, el Romeo Santos i el Prince Royce, que junten forces amb aquesta que es diu Dardos.

0: intentar.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.

aquest és l'Ugel, el marsellès, al costat de Ultranaté a les veus, també featuring d'Imael Àngel. És el Movinto de Sants, sonant a Flash FM, un dels temes d'aquest 2026. Sonant aquí a la Camana, va, tornem cap al reggaeton amb també una de les cançons del gènere d'aquest any, el Muchacha. Flash.

Va, déu-n'hi-do el ritme que portem aquí a Flash FM en l'última estoneta. Anem de tamasso en tamasso, eh? Sonava fa un moment al Pareja de l'Año, de Mike Towers amb Sebastián Yatra, i ara des de Barcelona, el Bove, amb el conjuntito al costat de l'Omar Montes. Gens malament, aquesta és boníssima, a mi m'encanta, jo la posaria cada dia. Va, ens quedem per aquí per casa amb els Flash Ice Cream i els 31 Fam, que aquest any han col·laborat. Flash. Per fer això que es diu Dorayakis. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM. Flash!

un de tants hits que ens ha deixat el Juan Magán al llarg de la seva carrera. Déu-n'hi-do, aquest és de l'any 2013. Mal de Amores, del badaloní, sonant a Flash FM. Lletra fàcil, aquesta la canta tothom, la voces de festa, clar que sí. Va, que escoltes La Camana, 20 per arribar a les dues. D'aquí no res tindrem el Bad Bunny amb el Baile Inolvidable o també l'Anna Mena i la Lola Índigo, ja preparades. Amb el petit O, esclar.

Molt millor que la versió doblada. És la versió original de la Emilia Mernes i la Tini Stossel, col·laborant fa 3 anyets ja. Uau, un petonet, maques. Vinga, va, queda't per aquí per Flash, que anem a rebentar-ho tot. It's Màquina Time.

Clar que sí, ¿eh? Te diria que volvieras, deia el Manuel Turizo, però esto no se pide. Vaya facto, tu. Escolta, tampoc cal arrossegar-se aquí per algú com si fóssim paneroles o com si fóssim cucs. No cal, no cal. És la bachata del Manuel Turizo, fa 4 anyets ja d'aquest tremendo hit. Ens apropa a les 2 del migdia i arribarem amb el BL i el seu No Tiene Sentido.

0: Sants FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues. Us parla Quim Barceló. El malestar d'una part de la plantilla de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es va fer visible durant l'acte inaugural del curs al Centre de Congressos Andorra la Vella. Diversos treballadors es van aixecar, van donar l'esquena a la directora general, Sabine Mendicó, i la van xiular mentre es pronunciava el seu discurs. El comitè d'empresa vincula la protesta als gairebé 3 anys de negociació del conveni col·lectiu i reclama millores salarials, una carrera professional efectiva, més personal i mesures per retenir la plantilla i eines davant el desgast i els riscos psicosocials. També alerta d'un augment de la pressió assistencial i de l'atenció a perfils més complexos. Mendicó situa la pressió per tancar el conveni a finals d'aquest any o principi del 2027. I el govern treballa per concretar una nova rebaixa fiscal sobre els carburants amb l'objectiu de preservar el diferencial de preus amb Espanya. La decisió arriba després que el país veí hagi anunciat que prolonga i amplia les mesures per contenir els preus arran de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Govern abordarà la qüestió amb el sector i confia que la mesura pugui aplicar-se ja a partir de demà per evitar un increment de preus i una pèrdua de competitivitat amb Espanya. La decisió es podria validar avui mateix durant la reunió del Consell de Ministres. Parla de transport públic, que va registrar 541.000 validacions durant l'agost, un 3,6% més que el mateix mes de l'any anterior. Del total, 151.000 corresponen a autobusos gestionats per Nadal i 389.000 per Copalsa. Entre gener i agost s'han comptabilitzat 5.397.000 validacions, un 1,1% més que durant el mateix període del 2025. I l'aparcament del Parc Central d'Andorra la Vella tancarà a partir d'aquest dissabte i durant tot el mes d'octubre. El tancament respon al muntatge de l'embalat que ha d'acollir una nova edició de la Fira d'Andorra del 23 al 26 d'octubre. L'aparcament no recuperarà el funcionament habitual fins a principis de novembre.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: 8. Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
1: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del de Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
0: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
5: Flash FM Andorra, 93.8.
6: Flash FM.

Tres veus potents, la que es van unir fa tres anyets, no, quatre ja, de fet, Panticito, el Feit, l'Alejo i el Robi, sonant aquí a Flash FM, el poder del ritme. Passant ja de quarts de tres de la tarda, és moment d'anar-nos cap a Madrid amb el Cano, el jove madrileny. Flash. Que ens deixava aquesta, col·laborant amb el Justin Quiles, un gran de la indústria, la veritat. Tots plegats feien això que es diu Olvidarnos de Todo.

una tia que mai passa de moda, eh? Ja sigui fa 15 anys, fa 10, fa 5 o ara, actualment, sempre entreveu una mica de Shakira. Aquesta la va treure fa 2 anyets, es diu Soltera, la va fer amb les loves que li fan els coros per aquí al darrere, clar que sí, molt bé. Aún huele a verano, diu la Shakira. Avui portem un parell de dies que olor d'estiu allò, tampoc tanta, tampoc tanta. Molt bé, maca, ja et trucarem. Vinga, va, d'aquí un quart d'hora arribarem a les 3 de la tarda, aquí al Poder del Ritme. Flash. D'aquí no res, una mica més de festa major amb la nova versió, el nou remix del Rayos de Sol. Abans baixem revolucions amb Belén Arrous, La Semana. La Semana.

aquest parell aquí demostrant bona sintonia, bona complicitat. Ja fa anys que es porten bé. I aquesta va ser la primera i última vegada que han col·laborat el Bad Bunny i la Rosalía. La Noche de Anoche, des de l'àlbum de El Último Tour del Mundo, del porto-riqueny. Apropant-nos a les 3 de la tarda aquí al Poder del Ritme, moment de baixar cap a Xile amb el Kid Voodoo al costat de J.C. Reyes fent aquest Me Mareo. ¿Tiene eso grande, qué?

0: No quiero nadie más que tú y yo, bebé, en nuestros planes. Ens ho explica el Lucho RK. Quina veu tan fantàstica, cada cop li estic agafant més el gustillo a aquesta cançó. De fet, és el nostre mega crack de la setmana aquí a la Camana. Es diu Aire. Per començar, nova hora de ritme. This is Flash FM. Vamos ahí, lo nuestro. The power of rhythm, el poder del ritme. Escoltes Flash FM. Passen dos minutets de les 3 de la tarda. Com esteu, flasheros, flasheres? Esteu bé per aquí? Va, que ja tenim mitja setmana coll avall. El cap de setmana ja comença a albirar-se allà al fons. Tu, hi arribarem, segur. Queda una mica, però hi arribarem. Calma.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Mira, i del Lucho RK al seu col·lega, perquè a més són del mateix puesto i es porten molt bé. Al Quevedo, al costat de la nova línia, al Golpito.

0: A vegades jo em passa que tinc converses amb els meus col·legues, debatim, discutim sobre quina va ser la millor època del reggaeton. Que si a principis dels 2010, que si l'actual, que si no sé què. Jo sempre els dic, no, mira, 2019-2020. Un cap de setmana qualsevol del 2009, t'adonaves que havia sortit aquest temazo del Sech amb el Darell. Otro trago, sí senyor, eh? Un tema que també es va fer famós per aquest Everybody Go to the Discotheque, que sona al principi. Va, que d'aquí no res, tindrem el Rau Alejandro amb el Russian i el seu Santa. Primer, una paradeta per Mallorca amb el Relsby i el Tubacín.
1: Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toco.

0: 93.8.
1: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
5: Flash!
0: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

aquest tio és un productor de primera, eh? A més, és un gran DJ. Si l'heu vist alguna vegada en directe, ho sabreu. És Lugel, des de Marsella, el francès que ho està rebentant aquest estiu, o que ho ha rebentat, vaja, perquè ja no és estiu, amb aquest Moving to the Sun. A més, també, doncs, se li suma el Jamaican Bam Bam dins del seu repertori, que comença a ser cada cop més extens. Aquí a Flash canviem una mica el rotllo. Va, d'aquí no res, l'Ozuna i el Manuel Turizo des del disc que va treure El Negrito Ojos Claros, que es deia Aura. Escoltarem el Vaina Loca, abans Mike Towers, el Young King, passant-se per aquí amb el seu Un Anamàs.

Aquesta és una fletxa directa al cor. Inspirada per la lletra d'una cançó original del Melendi, això té la seva guassa, era el Psycho des de Granada i el seu disc Sakura de l'any 2023, d'on podem trobar doncs, aquest supernova amb una lletra absolutament esfereïdora, podria dir-li, eh? Passant dos minuts ja de dos quarts de quatre, última estoneta del poder del ritme, abans no arribi l'Interactua. Anem a fer la grossa, va! I això per mi és sinònim de posar-te aquesta, la sessió número 0. Bizarrap i Daddy Yankee sonen a la cama.

bon duet que firmen aquestes dues, eh? La Becky G i la Karol G, les germanes G, que els dic jo. La Rebeca i la Carolina. Això es deia Mami, fa 4 anys que ho van treure i encara sona fresquet, fresquet, sona flash. Apropant-nos tranquil·lament cap a les 4 de la tarda, passant aquest dimecres, ja apropant-nos cap al fin de queda molt encara. Flash. Però el ritme que anem, ja veureu que hi arribarem d'aquí no res. D'aquí, mira, tenim ja preparats Romeo Santos i Prince Royce amb el Dardos, abans Ana Mena, Lola Índigo, és el Petit Oa.

Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es. Si no ho sabes, jo t'ho explico. Són el Floyd Menor i el Chris MJ, que es van posar d'acord per fer això que es diu Kata Only. T'ho posem aquí a Flash FM quan queda menys d'un quart d'hora perquè comenci l'Interactua, és a dir, per arribar a les 4. Flash. Vinga, va, que ens hi porta el Bad Bunny cap a Nova York. Per cert, s'ha de dir que el Bad Bunny està molt calladet últimament, eh? Aquest 2026 va fer l'actuació del Halftime Show de la Super Bowl, però de música nova, un solar, no hi ha res de res. Aviam si abans que acabi l'any ens deleita amb algun regalet. De moment, això del disco de l'any passat.

0: Vinga, va, una mica de RKT, reggaeton argentí, amb la Tini Stoessel i la Maria Becerra. Això es diu Miénteme, quan queden 8 minutets per arribar a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 30 de setembre, últim dia del mes, demà ja 1 d'octubre, déu-n'hi-do. A més, ara, a aquesta hora, una mica de positivisme. Ja estem més a prop del divendres que del que estem del dilluns, que vam deixar enrere. Per tant, ja més de la meitat de la feina feta, tu. This is Flash FM. Així ens agrada, tu. Escolta, difondre una mica el bon rotllo, la bona música, el bon ritme aquí a Flash FM. D'aquí no res, si posa el Sergi Domena amb l'Interactua. Aneu preparant els vostres whatsapps per si heu trobat a faltar alguna cançoneta en l'última estona. Vale? Queda clar, sí?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però si us sembla, jo vaig passant i m'acomiado avui amb aquesta novetat xulíssima des de Puerto Rico, Clarence i Omar Kurtz, amb el Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

0: Què tal, com esteu? Molt bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Fins a les 8, una tarda més. A Flash FM, muchacha, muchacha.

0: Xatxa, Aixa, RV, FV i Krimli, la primera d'unes quantes que anirem compartint al llarg d'aquesta tarda amb el seu ritme habitual del programa que us proporciona, com sempre que vulgueu, a través del WhatsApp. El seu ritme a la carta. Qui marxa, en aquest cas, és l'Armand Maravalle. Salutacions d'en Domènec. 4 hores de ràdio, com sempre, que ens apropen una miqueta més al cap de setmana. Encara estem distants, però ja comencem a pensar-hi. Dimecres, concretament, el que sí que remataré en breu ja és el mes de setembre, que ha passat volant, Déu-n'hi-do. Mes de tornada després de la vacança i tot el que això representava de molta de la nostra audiència. No en recordeu? Mare, quin via crucis. Tinc per vosaltres, us ho recordo com més, tot i que sé que en molts dels casos no fa ni falta, samarretes del marxandatge de Flash FM per anar-vos regalant entre molts dels missatges que ens feia arribar. M'agradaria que tinguéssiu samarreta per missatge, però malauradament no tinc tantes samarretes per anar-vos regalant al llarg de totes les edicions per interactuar. Però crec que al llarg d'avui unes 3 o 4 sí, perfectament. Per tant, mentre demaneu, dediqueu les cançons de sempre, me la demaneu i amb una mica de sort us l'emporteu. Bona tarda, Sergi, som l'Anna i el Jordi, estem aquí treballant i estem fins al monyo, mentre altres... Ei, això no ho puc dir per antena perquè és molt hard, però bueno. Volem la cançó Ayer la vi, el nou remix del tema de Juan Magán amb Omar Montes. Gràcies.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Regalo d'aquesta cançó, eh? Hola, Sergi Domènech, sóc la Laura a Tarragona. Vull dedicar la cançó del Patito al meu pare, es diu Manuel. I sé que sempre us escolta el cotxe mentre torna de la feina. Molt bé, Manuel. Manuel, ben fet que fas escoltar l'Interactua. La teva filla t'acaba de dedicar una cançó, eh? A través d'aquest missatge en Patito de la Índigo i la Mena. Mena e Índigo. Emocionant-lo el tema, eh? Que bé que sona, quina xulada d'èxit que s'han tret de la màniga, aquestes noies. Bona, mànigues noves que normalment no porten. Van molt curtetes per la vida. Molt bé, 628-06-0513, 628-06-0513. Movem per anar afanyant-vos, demanant el vostre torn i protagonitzar el momentazo de la tarda a través de la vostra nota de veu. Que ens encanten, eh, les notes de veu. Si cal llegir, llegim. Però les notes de veu, doncs, són de bones, eh? Hola.
1: Bona tarda, flasheros. Volia demanar una cançó per una persona que estimo molt, que es diu Lara.
0: La Lara, eh?
1: Aquesta cançó va per tu. Mm. I seria la cançó la de Bebe i Bebe. De
0: Baby, Baby, wow.
1: Gràcies, Sergi Domena. Una abraçada.
0: A tu només faltaria. Una altra ben forta també per la teva estimada. Karol G.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma.
2: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
4: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
15: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
16: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del De Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
16: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
17: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
18: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
19: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
18: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
20: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
21: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
20: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Paipo, sigue, chiquillo. Hola.
1: Hola. Som la Carla.
2: Sebas.
3: I l'Abril.
1: I estem tornant a casa.
2: I volien demanar...
3: La graciosa d'aquí
1: dins. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, només faltaria de tornada, en aquest cas, cap a casa, escoltant l'Interactua amb el seu ritme del Quevedo i aquesta cançonassa que s'imposa dins del seu nou disc, el Baifo, la graciosa. A tan sols minuts discats que arriben a 4:45 de la tarda. Està molt bé, tot plegat, va. Volem continuar llegint-vos, en aquest cas. Sergi Domènech, soc la Irene des de Terrassa. Vull dedicar la cançó Coco d'Omar Curs a la meva amiga Marta, que avui està conduint cap a casa després d'un dia llarg. Mira, un altre que està de tornada en aquest cas, eh? Déu-n'hi-do, tothom està d'anada i de tornada. Quines coses, eh? Aquí està el Marcos i aquesta molt bona...

0: les batxates més representatives, no va dir d'aquest 2026, però jo diria que de l'última dècada. Romeo Santos i Prince Royce, veus? Aquesta és de les que recordarem segur després d'un temps. I encara ens demaneu, per cert. Hola, soy Luis. Diu, Sergi, ¿me puedes poner dardos? Dedicada a mi novia, se llama Isa. Diu, el mes que viene abrirá su clínica dentista en Reus. Le deseo todo lo mejor. Bueno, prenem bona nota i buscarem la ubicació, per si ens convé. En algun moment, vale? Avancem. Des de l'Interactua, notes de veu, textos al WhatsApp, al 62806-0513. Hola. Hola.
1: Bona tarda, Domena. Que em podries posar la cançó de More Than You Know? Vamos, jefe de equipo, vamos.
0: Podríem i ho farem tot seguit, evidentment. Que vagi bé.

0: caminada bé, aquesta cançoneta, ens agrada. I cada cop sona més, a més a més. Buenas tardes, Sergi, Flasheros, Òscar, des de Tarragona. Me gustaría que pusieras la canción de la semana. Ojalá me pudieras regalar una camiseta para mi padre, que es chofer y siempre se está escuchando mientras conduce. Arriba y abajo, dámelo, papi. Doncs vinga, samarreta pel teu pare. I la cançó, evidentment, també, no me faltaria. La cançó és primordial, òbviament, i en conseqüència, i si me la demanes, com és el cas, doncs la samarreta també, vale? Samarreta del marxandatge de Flash FM, la primera que regalo d'unes quantes al llarg d'aquesta tarda. 628-060-513. Gràcies a aquesta molt bona cançó, la setmana, que va avançant mica en mica i que ens ubica en aquests moments en un dimecres 30 de setembre com aquest. Hola, hola.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Soc Gregòria d'Alcover, com sempre.
0: Com aquí estàs? Què dius?
1: Present, sempre. Al matí, a la tarda i a la nit, a qualsevol hora.
0: Carai.
1: Pues avui volia demanar, sisplau, solució i no problema de Figaflower.
0: Molt bé, em sembla.
1: La dedico a tot el flagero. Adéu, bona tarda.
0: Adéu.

0: aquesta nova proposta de Claren. Li seguim, a més, fent de prop, perquè estem convençuts que arribarà lluny. Omar Curs hi col·labora per acabar de rodonir la bona pintassa que fa aquest tema que es diu Ojos Brujos. 5:04, soy Ritme, com sempre, com cada tarda. Avui no serà menys a l'Interactua. Què tal, família? Com esteu? Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Oiga. El WhatsApp està operatiu i espera els vostres missatges.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513. Ens expliquen el següent, Sergi, bones. T'escriuen Roger des de Blanes. Podries posar qualsevol cançó del Justin Quiles? Porfa. Diu, estem planificant un viatge de cap de setmana i tenim moltes ganes de que arribi. Bueno, doncs ja m'explicareu a veure de què es tracta, conforme ho tingueu més clar. Somos todo oídos i ho volem saber tot de vosaltres. Justin Quiles, l'any 2021, si et sembla bé. Colorín colorado.

0: una miqueta de màquina. No qualsevol màquina. No, no, no, no. I tonteria les justes. Màquina Time. Ojo, eh?
1: Hola, Sergi. Bona tarda. Soc la Maria Àngels. Mira, volia demanar-te la cançó de Màquina Time, que si pots posar-la cap allà a les 5, perquè a aquesta hora ja a l'oficina ens entra una mica de mandra.
0: Ja, sol passar.
1: I així ens espavilem. Li dedico a tots els meus companys de On Time, a les meves filles, en Joel, a l'Arnau, a l'Adrià, i, bueno, i a tothom qui m'escolti.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies, un petó.
0: No es mereixen, no? Només faltaria. Gràcies a tu. Una salutació a tota l'oficina, eh? Que estan mandrosos a aquesta hora. Jo t'entenc perfectament. L'únic que a mi la mandra m'entra a primera hora del matí, ja, ja. Només entra per la porta. Molt bé, va, ens diuen, hola, què tal, interactua? Soc la Núria, des de Sabadell. Sabadell, Sabadell. Podria dedicar la cançó Aire de Lucho i Racà a la meva mare Montse, que sempre diu que Flash FM li anima molt les tardes. Molt satisfactori, doncs, el teu missatge. Sí, senyor. A la Xivei, Lucho i Racà ha fet una bona cançó, és veritat, eh? Pare l'orella, val la pena.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

0: escoltes l'Interactua.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
10: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
9: Iaia, no dius pas podem tot?
10: Sí, que puc, sí, sí que puc.
11: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
12: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: A Condis sempre som a prop i ara encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
14: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra, elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
15: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
16: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
17: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
18: I sopem a les millors taules del món.
19: En aquesta terra protegim i acollim.
20: Fem barri i fem pinya.
21: I fem i no deixem de fer.
22: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
23: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
24: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
25: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
26: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
27: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
26: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM Andorra. 93.8.

0: T'escriu el Pol des de Vic. Podries posar qualsevol cançó, diu, del Bad Bunny pels meus companys que estem tots al cotxe tornant d'un entrenament i sempre acabem escoltant Flash FM i més encara si el que fan a aquella hora és l'interactuar. Bravíssimo pel missatge, aquest aplaudiment per vosaltres. Los panes de l'entrenament, eh? Molt bé. El baile inolvidable, perquè sigui meravellós per tots vosaltres i tot encaixi perfectament. Estem de tornada després de la pausa de rigor amb els millors i més avis consells que podrien passar també perfectament per parlar-vos sobre un tardeig que aquest cap de setmana s'esdevindrà al Blim Blim de Barcelona. La mítica del Sofia, es diu, eh? Amb la mítica discoteca Jimmy's, que és aquella que va aglutinar multitud de generacions, especialment pijeres, la veritat, perquè era així. Doncs es torna a trobar per si algun cop fa d'any el Blim Blim serà aquest cap de setmana, vale? Seguida us explicarem més luxe tall el que crec que us convé conèixer de primera mà. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Mira, vamos aquí en el coche.
0: Sí.
1: Elías, la Paula, y a ver si nos pone la canción de Por la mañana café.
0: Por la tarde.
1: Por la tarde, Ron. Y a ver si cae una camiseta para lucirla por aquí.
0: Ron Stewart.
1: Ha pasado buena tarde. Hasta luego.
0: Adiós, queridos. Aquí tens a Clan, aquesta artista que arriba sota el braç amb aquesta interessant cançó que agrada molt, eh?

0: Sí, celebrada aquesta cançó amb la que pràcticament tothom s'ha quedat, eh? Hola, Sergi Domena, sóc la Laia des de Girona. Vull dedicar la Villa a la meva amiga Júlia, que és concretament el títol real de la cançó. La Villa, su mini mini, a mi me hipnotizó. Diu, avui ha acabat el seu primer dia de feina en un estudi de disseny gràfic i està supercontenta. Bravíssimo, bravíssimo. Oh, vinga, ho celebrem i està bé saber que tenim una oyenta del programa. Bueno, amiga d'oyenta. Que dedica aquesta mena de coses, eh? Mai se sap, mai se sap. S'ha de tenir amics hasta, vamos, hasta el infierno, que deia. Va, més interactuar. Vinga, Jordi, som-hi.
1: Hola, molt bona tarda, Domena. Què passa, crac? Bueno, jo soy de Sant Cugat i avui em vull que posessi la de salseo, marujeo i bailoteo.
0: Bailoteo, bailoteo.
1: Venga, o sea, se la dedico a Piri de Lleida, Marilla Creu de Sabadell i Laura de la Mella. Venga, parelles. Venga, com sempre, sempre a tope, que jo entre actua, bona tarda i fins demà.
0: Adéu! I ara què?
1: I per ser, a veure si quan vagi a recollir la camiseta, sí? Si pot saber si me la podeu signar.
0: Sí, home.
1: Tots els que feu el programa... del programa Flash, ¿vale?
0: Tot l'equip.
1: Venga, adiós.
0: Està fet, la firmamos con sangre, mira el que dic.
2: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: de Lleida, ahora que no se escucha nadie. Bueno. Hoy me podrías poner una canción que te guste a ti mucho, mucho, mucho y que no se pida tanto. Te la quiero dedicar a ti y a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
1: Gracias, Pili, des de Lleida. T'explico, no és que m'agradi a mi especialment mucho, mucho, mucho, però sí que he aprofitat el teu missatge per presentar una cançó que no s'havia demanat fins ara, que és nova i que crec que apunta maneres. Som Maluma i Shakira i el tema es diu Agua, ¿vale, Pili? Probablement hagi despertat l'interès de molts de vosaltres i hem aprofitat, doncs, això per presentar-la una mica en societat i fer-la sonar, eh? Perquè Maluma i Shakira necessiten tota la nostra ajuda, perquè si no, no aixequen cap, està claríssim. Molt bé, diuen, hola, què tal, Sergi? Soc l'Anna, m'agradaria dir que la cançó Beauty and a Beat del Justin Bieber a la meva parella Clàudia, diu, l'estimo moltíssim, sempre està al meu costat en tot. Doncs d'això es tracta. Lo bueno y lo malo, deien, no?

0: Itàlia. Balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, urban, caos...
1: Flash!
0: Ets dels nostres.
1: Flash
0: FM. Flash FM. Són les 6.
1: Flash FM.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: El Maladí, aquest molt bon tema que posa en marxa la tercera de l'Interactual. Sabràs que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. Aquesta setmana tens plans de futbol, música, sèries i motor per aprofitar. Per començar, el Barça femení torna a l'Spotify Camp Nou amb el clàssic contra el Real Madrid. Diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda amb el carnet jove tens un 30% de descompte comprant les entrades amb el codi promocional carnet jove. També arriba la 41a Fira Internacional del Disc de Barcelona del 2 al 4 d'octubre a l'Estació del Nord. Amb el carnet jove tens entrada reduïda, l'entrada diària et surt per 5 euros en comptes de 6 i l'abonament per 10 euros en comptes de 12. Si ets més de sèries, apunta't a Serializados, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona. Amb el carnet jove tens un 25% de descompte a tot el festival, tant en entrades simples com en abonaments. I recorda que també hi ha descomptes a Filmin, 25% en la subscripció bàsica mensual i 50% en subscripció de 4 mesos a Filmin Cat amb el pack jove. Pels amants del motor, del 2 al 4 d'octubre, Festival de la Velocidad Barcelona, Circuit de Barcelona, Catalunya, amb el carnet jove 2x1 en l'entrada general amb accés al paddock, de dissabte o diumenge, amb màxim 2 entrades per carnet. Si encara no tens el carnet jove, fes-te en carnet digital, carnetjove.cat o CaixaBank. Baixa l'app, carnetjove.cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes sempre amb el carnet digital al teu telèfon mòbil. Som-hi!
1: Hola, bona tarda, Flash FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et voldria demanar dos favors.
0: Dos favors,
1: dos. El primer és que em posis el ninot que riu.
0: Mira que riu.
1: I després que em posis el ninot que diu... Bum! Bum! Vale?
0: Ja està fet.
1: I la cançó és la de... La Graciosa.
0: La Graciosa?
1: Vale? S'ha de dir com una monitora que es diu Sandra Gavarró, que me l'estimo molt i per això t'envio aquest àudio per ella. Vinga, merci.
0: Em sembla... Em sembla perfecte. Ho tenia tot a punt, menys La Graciosa, que és el que convé tenir més present en les coses.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Sergi Domena domina l'Interactua cada tarda de 4 a 8 a Flash FM. La teva cita de les tardes.

0: M'agradaria que poséssiu la cançó Choque de la Batgia. Molt bona tarda per tothom. Diu, podrà sonar aquesta tarda, sisplau, moltes gràcies. Doncs mira, sí, la resposta és sí, ho acaba de fer. Que tinguis bona tarda i gràcies. Quarta en punt de set, va, quin és? Hola.
1: Sergi, què passa? Vamos, jefe de equipo, vamos.
0: Què lo que, què lo que?
1: Què dice? Bueno, aquí, como siempre, fiel a escucharte.
0: Gracias, hombre.
1: Nada, que quiero que me pongas la canción de Faith y Skrille, a ver si la puedes poner, que suene, que reviente los altavoces.
0: Sí.
1: Es buenísimo ese tema, Skrille no falla y Faith menos. Bueno, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
0: Venga, va.
1: Venga, va.
0: Anem a descobrir la cançó que ens demanes, que a mi m'ha deixat bastant de pasta boniato, eh? La desconeixia, està molt bé.

0: Escoltes l'Interactua. Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
15: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
16: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
17: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
18: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del De Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
17: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
19: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
20: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
19: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
20: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
21: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Xa-xa, sóc el Sergi. Ah, no, el Sergi sóc jo, calla. Diu, hola, Sergi, sóc la Marta. Ara millor. Molts missatges, molts programes, ja. Diu, la Marta de Sabadell li voldria dedicar muchacha a la meva germana Laura, que fa 25 anys. Està treballant a la botiga i segur que a aquesta hora us té posats. Així que moltes felicitats de part de tota la família. Felicitats, eh? La Marta, que és qui felicitava a la Laura, que és la seva germana, a l'interactuar al Sergi Domènech, que sóc jo. Ara que més o menys ha explicat, eh? Si no, això és un sidral, aquí no s'entén ni Déu. I quedava clar que el tema que volien era aquest, eh? Que és pura poesia. Muchacha, nunca vi un culo tan grande, quiero darle un azote. És que, de veritat, eh? Estan d'un creatiu que tiren de cul. És una passada. Poesia pura. I desenvolupament, va. 628-0-6-0-5-13, el WhatsApp de l'Interactua. Per cert, deixeu-me abans d'avançar recordar-vos que aquest cap de setmana, immersos en l'Oktoberfest, us convidem a descobrir l'Oktoberfest de referència, concretament Andorra. Frankfurt, Brassburg, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre, d'un litre... I tot el tarter... Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest a la terrassa del Devós, eh? Un lloc fantàstic i meravellós per aquesta mena d'esdeveniments. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on es tracta, com sempre, de brindar plegats. I, a més, la presència en el format tardeo del company Héctor Ortega des del Flash Matí de Flash FM amb els companys de Flash Andorra, eh? Tot aquest dissabte a la terrassa del Devós del Tarter, que comenci la festa i que no acabi mai, evidentment, eh?
1: Hosta, Domènech, soy Capi.
0: Hombre, Capi.
1: Què tal, crac?
0: Capi, com estàs? Capi, com, molt bé, i tu?
1: Va, jo ja surto del gym i ara ja a punt d'entrar a classe.
0: Sí, joder, no pares.
1: I dic, abans d'entrar a classe vamos a pedir la canción.
0: Danza Kuduro.
1: Vinga, Domènech, dale mucha caña a Danza Kuduro,
0: vamos,
1: eh?
0: Vamos, vamos, vamos.
1: Dedicada a tu i a tots els oients.
0: Danza Kuduro. Salutacions. Et deuen molt de royalties, aquesta gent, a tu, eh? Si et parla de vegades que la posem aquí, Déu-n'hi-do, eh?

0: Bona tarda a tots els flaixeros. Volia demanar una cançó per una persona que estimo molt, que es diu Lara.
1: Molt bé.
0: És la de BBI, wow, de Karol G. Vinga, va, que ja estem a dimecres. A tope. Gràcies, Sergi Domena.
1: De res, home, ens faltaria. A tu, el teu missatge, que vagi bé. A tu i a la Lara, que deu estar escoltant aquesta dedicatòria que espero hagi rebut de bon grat. El WhatsApp de l'Interactua, que espera la vostra comunicació, eh?
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: Molt bona tarda, Sergi. Hola, flaixeros. Anem en cotxe per Tarragona. Ens podries posar alguna cançó del Quevedo per animar-nos la tarda? Moltes gràcies. Som-hi. Mami,

0: Fin al món, aquest paio arriba d'aquest Jamaican Bam Bam. Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, els de Flash FM muntem una de grossa. Per començar, Miquel González i Tomàs Poal escalfaran l'ambient amb el Flash Urban en directe. Plan sin fissures, des de la Casa de la Cultura de Martorell, a partir de les 10 de la nit i fins a la 1 de la matinada. Fiques per cent que si ets dels 20 primers a arribar-hi tindreu premi assegurat. Val la pena. I tot just després... Festa Flash FM, oberta a tothom, amb qui us parla Sergi Domena i el papi Miquel González i Tomàs Poal, evidentment, a partir de les dues i fins a les 6 de la matinada al pàrquing del Vapor. Dame-lo, papi. Viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Quarta i última de l'Interactua. Manifesteu-vos.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
2: Bona tarda, Domenico. Està truco de Cambrils. Voldria escoltar a l'IM amb el Teddy Perreando, que m'ha fot molt a tope aquesta cançó. Sí? Molt bon flow. Vinga, flaixeros, bona tarda.
0: Això està fet, home. Aquí tens.

0: El meu pare diu que avui s'ho mereix més que mai i ell ja sap per què. Moltes gràcies. No li faltaria una cançó al pare, s'ha de dedicar dia sí, dia també, eh? I et quedaries curt, mira el que et dic. Que vagi bé, que vagi molt bé. 3 minuts per un quart de punt de 8. Farem una altra petició, una petita pausa, i us xerraré una mica sobre un dels caps d'anys més apoteòsics de la història. Un cop més, a Lleida i a la Llotja. New Year's Party, Tulum Experience, eh? De seguida us explico amb més luxe de detall.
1: Què passa, flasheros? Som en Rubén i l'Oriol. I res, portem ja 4 mesos treballant i escoltant-vos cada tarda.
0: Moltes gràcies, hombre.
1: I, bueno, avui és el nostre últim dia i ens agradaria que ens poséssiu la cançó del Gangnam Style.
0: Ojo!
1: Una abraçada molt forta!
0: Una altra, que vagi bé. Una cançó de fa 4 dies, eh? Aquest va ser un mega hit mundial. Poca broma. Gangnam Style. Que tenia un ball i tota la parfernàlia, eh? Gangnam Style. Amb el TikTok no, ja no petaria això, eh?

0: Open Gangnam Style.
1: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 Domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
5: No és només un reality.
6: A què he vingut aquí?
7: A guanyar!
5: Tampoc una cursa més.
6: Para!
5: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
8: Vaig al límit amb tu.
9: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
10: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Andorra, Flash FM 93.8.
12: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
15: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
16: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM.

0: Quina melodia, com saben fer-les, eh? Fàcil, fàcil. Hola.
1: Sergi, molt bona tarda a l'Hora de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Mira, posa'm avui, sisplau, la cançó de Ja pa què? I li vull dedicar tots els flaixeros i a tu. Doncs que tingueu molt bona tarda, petonets, adéu.
0: Gràcies, igualment. Pató ben fort. Bona cançó aquesta, Ja pa què? Un molt bon èxit per fer sonar. I atenció, perquè sembla que no arribi la data, però ho farà. Vull dir, de parlar de Cap d'Any, perquè no, sí. De fet, entre altres coses, perquè la llotja Neighbors Party té preparada una altra, evidentment la llotja de Lleida, que es diu Tulum Experience, per acomiadar el 26 i donar la benvinguda al 27. Us ho dic per què? Perquè estan a la venda les anticipades, el primer tram, diguéssim, d'entrades anticipades ja està sold out, el segon va camí de també, i s'esgotarà. Per tant, a banda d'estalviar-vos uns calarons, us garantiu l'assistència a la que, sense cap mena de dubte, és la millor festa de Cap d'Any. Anava a dir de Lleida, però no, de tot el país. Sense cap mena de dubte. L'última nit de l'any i la primera del 27. 8 ambients, 15 disjòqueis, directes, ressupor, cotilló, el pàrquing inclòs... Bueno, festes amb majúscules, vale? Hola!
2: Bona tarda, Flà, soc Carlos de Vilanova i Altru.
0: Què expliques? Molt bé, hombre.
2: Bueno, jo avui et voldria demanar la cançó de Golden per la meva nena.
0: Molt bé.
2: Vinga, que vagi bé i fins demà. Adéu.
0: Adéu, guapo, que vagi bé.

0: go, let's go.
1: Hola, Flashback.
0: Oi.
1: Podríeu ficar...
0: Mare de Déu.
1: La cançó que vosaltres vulgueu?
0: Sí, sí.
1: Necessito molta energia perquè avui tinc concurs de petanca.
0: Això està bé, saber-ho. Que hi hagi afició per la petanca, que mai es perdi. Doncs gràcies pel missatge. Dai, dai, Shakira, Shakira. Aquesta cançonassa que forma part de les nostres vides, ja que ens has deixat triar, sabem que l'esperava molta gent perquè molts se'ls la demanen. Això va així.
2: Bona tarda, Sergi. Soc el Joaquinillo de Vilanova. M'agradaria dedicar la cançó del Cano a la meva dona. Escrit des de Jaén. I a tothom, a tots els placeros i a tu, sobretot.
0: Molt bé, Joaquinillo.
2: Una abraçada molt gran, maco. Bona tarda.
0: Bona tarda, Cano, de la mà de Justin Quiles. Olvidar-nos de tot.

0: favor, ho implorem des de ja, que algú la tregui a ballar d'una vegada, perquè si no, no s'acabarà mai. Ja llença que a bailar a la Morotxa.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan des de Valls. Mira, a veure si em pots posar la Morotxa, que fa rato que no l'escolto.
0: Sí.
1: Vinga, salutacions a tothom, que es escolten, els fleixeros i fleixeres. Ànimo, que ja és dimecres.
0: Vamos, vamos.
1: Ai, a veure si cal una samarreta, gràcies.
0: Moltes gràcies pel teu missatge, home. Ànims. S'escurça els dies, eh? Comença a fer-se fos ja una mica abans. La cosa avança. I ara ja marxa enrere.
2: Bona tarda, Sergi. Un altre dia amb la teva companyia i els oients de literatura treballant.
0: Molt bé.
2: I amb la furgoneta repartim cap amunt i cap avall.
0: Pim-pam.
2: Avui, sisplau, m'agradaria que em posis la cançó del Baifo de Quevedo. I, com sempre, li dic en especial a la meva filla Sara.
0: Uh-huh.
2: A la Pili de Lleida.
0: Bona gent, eh?
2: Al Jordi de Sant Cugat, a la Marina i Àngels de Sabadell i a la Laura de la Mella.
0: Immillorable.
2: Que tingueu molt bona tarda.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Molt bona tarda a tu i a tothom, perquè de seguida obren les portes el Flash Urban Deluxe, el Tomàs Pol i el Miquel González. Jo sóc en Domena. Demà, si tot va bé i Déu vol, tornem a les 4 amb molt més ritme a la carta. Moltíssimes gràcies per la vostra presència i col·laboració, i una de les bones que encara no havia sonat del nou disc del Quevedo és aquest Baifo.
3: El Baifo, sí, el chiquillo.
0: Sí que sí, que sí. Adéu, adéu.

0: posem la música que et canviarà la vida. Som Flash FM. Flash FM. Són les 8.
1: Marta, són les 8.
2: Quina hora és?
1: Les 8.
3: La 8.
1: Papa, papa.
4: Sí.
2: Flash FM.
0: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
1: Ah, no?
0: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
1: boia.
0: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Marta, digues polla.
2: Polla.
3: Oh. Ah, la Marta, que mal educada.
1: És dimecres i avui toca sexe amb la Marta.
3: Hola, Marta.
2: Hola. La meva cita sexual preferida, que us sapigueu.
3: Ah, sí?
2: Sí.
1: Oh. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bona tarda a tu, a tota l'audiència, i avui més que mai a la Marta.
1: Has tingut molt de sexe aquesta setmana, Marta? Cada setmana t'ho pregunto.
2: Zero.
1: Zero?
2: Zero, zero.
1: Com és que has tingut zero sexe? Doncs
2: pues perquè amb la persona amb la que estic s'està fent el test d'ITS.
1: Ah, molt
2: bé. És una persona molt responsable i va dir que fins que no surtin els resultats, res.
1: Recordem sempre fer el test d'ITS cada quants mesos? Cada mig any, més o menys?
2: Depèn. Si tens molt sexe i sense preservatiu, cada 3 mesos. Si tens molt sexe amb preservatiu, cada 6. I,
3: pues... I si ets verge?
2: Ah, doncs llavors, quan vaig a tindre sexe, abans.
1: Molt bé, molt bé. Visca el sexe.
2: Visca el sexe.
1: Gràcies, Marta.
2: De res, guapos, adéu. Fins dimecres.
3: Adéu, Marta.
1: Avui parlem de nudes. De sexting. I atenció, perquè avui aprendrem una paraula nova que es diu... Sexpedding.
2: Sexpreading.
1: Ah, vale.
2: Sexpreading, s'escriu.
1: Després ens ho explicaràs.
2: Vale, guapos.
3: Sexpreading, oh my god.
1: Avui volem històries sobre enviar nudes. Vosaltres envieu nudes d'algú? O sigui, amb el permís d'algú o sense el permís d'algú? Heu rebut mai algun nude d'una persona que no és de la persona amb qui estàs xatejant? Bueno, d'aquest tipus de converses, vale?
3: Exacte.
2: Sí, aquest tipus de coses que passen.
3: El sexting també en general poden ser missatges calents, no, Marta? No cal que siguin fotos, no? El sexting pot també ser...
2: Per mi sí, perquè és sexe virtual. Llavors, clar, tu pots tindre sexe virtual parlant, sí.
3: Exacte. Molt bé.
1: Molt bé. Doncs avui parlem d'aquest tipus de sexe a través del telèfon. Ja pots començar a trucar.
0: 93 545 68 68.
1: I també tenim un WhatsApp, si voleu enviar nudes, o també, sobretot, per enviar notes de veu per demanar bromes telefòniques.
3: Sí, exacte. Missatges de veu o missatges escrits per demanar bromes telefòniques. I escolta, si avui algú ens vol enviar un text així una mica picantot, ho llegirem en directe, eh? O sigui, cuidado.
2: Voleu tindre sexe amb l'audiència, nois?
1: Home, doncs seria molt maco un missatge de WhatsApp fent...
3: El guarro.
1: Sí.
3: Molt, seria molt elegant, no?
1: Molt bé.
3: Per aquest programa, sí.
1: M'ha agradat.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Va, comencem.
3: Que alegria.
2: De una.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69.

0: Antor, això es diu Talk to You.
1: Aquesta cançó és cançó de tenda de roba.
0: Sí, sí.
1: De rebaixes.
0: Sí,
1: de...
0: sí. Sí. Tu sí que estàs rebaixada, eh?
1: Jo? De Bershka. No, perdona, però jo si fos puta seria de les cares.
0: Marta! Per favor!
1: De les cares, he dit.
0: Per favor!
2: Són les 8 i 6, què fas?
1: Bueno, dintre
0: si
1: de...
0: Si fossis què?
1: Minuts, prostituta.
0: Vale.
2: Hòstia, allò era un fuet, no?
0: Sí. La teva mare no sap què vol dir sexting.
1: Ma mare no sap el que vol dir sexting.
0: Doncs per la teva mare i per totes les mares de Catalunya que siguin escoltant, què és sexting? Sí, sexòloga?
2: Jo li ensenyo a la teva mare.
1: No. Guarro, marrano, cochino, això no ho diguis de ma mare.
0: Digues.
1: Sexting seria l'equivalent a sexe virtual. Llavors, seria a través del chat, sobretot d'enviar fotos. Les fotos poden ser tu, nu, despullat, o també poden ser fotos com insinuant. Potser no es veuen els pits o no es veu el penis, però...
2: L'escot,
1: pues,
2: no?
1: Sí, i el pubis. Exemple,
2: i el pubis.
1: Vale, vale. Tapant una mica tal, però sempre amb aquesta entonació més eròtica.
0: I ensenyar una miqueta tot a través de fotos.
1: Sí, llavors jo sempre dic que cadascú té els seus límits. O sigui, potser per algú fer sexting és enviar una foto en biquini i per algú una foto en sostenidor... no és sexting perquè quan va en biquini se li veu exactament el mateix. Llavors això
0: és Maria.
1: És molt ambigu.
2: Però si et fas la foto amb el biquini al lavabo, amb el llum una mica tènue, com que més suggerent que està a una platja a Hawaii, no? Potser és com més...
0: I és una altra cosa.
1: Clar, és que hi ha una línia molt fina. És molt subjectiu. Llavors, clar. O jo puc enviar una foto en biquini amb una connotació eròtica i puc enviar una foto en biquini sense connotació eròtica.
0: Clar, molt bé. Doncs vinga, va, històries de sexting o també de nudes a través del telèfon de la ràdio, va.
3: 93-545-68-68.
0: Anem a Barcelona, que hi ha en Pol. Hola, Pol!
2: Jo, és el Pol.
4: Hola, bona, bona
1: nit.
0: Com estàs, Pol?
4: Molt bé, molt bé. Aquí tornant d'Andorra.
0: Molt bé.
1: Això és que tens calés.
0: Molt bé. Pol, què t'ha passat, tio, amb el sexting?
4: Doncs, bueno, jo una nit estava parlant amb una noia, bastant calenta la conversa, i em va demanar que li passés una foto totalment despullat.
2: Hòstia.
1: I què vas fer?
4: Jo, tot calent, vaig allà al lavabo, me la faig, i la vaig enviar a l'últim xat amb jo qui estava parlant.
2: Hòstia. Oi, oi,
0: oi. I era ella?
2: La teva mare.
4: Doncs jo havia parlat amb el meu pare pel grup de família i la foto la vaig passar per allà sense... No, no, no.
1: La van veure?
4: La van veure. 5 minuts estàvem sopant tots junts.
0: No, i què et van dir?
2: Bona tranca.
4: Sí, bueno, ho van així dissimular perquè jo estava tot vermell, ple de vergonya.
0: Però vas tenir temps d'eliminar la foto?
4: Oh, la vaig eliminar, però la van veure. Just estaven escrivint tots.
0: Diu.
2: Ah, que estaven escrivint? Jo sí, m'hagués fet el suec, jo hagués dit, bueno, pues es lo que hay.
1: Sí. Però se't veia la cara, o sigui, eres reconeixible o podies ser un amic?
4: Totalment reconeixible.
0: Eres tu. Estaves empalmat?
4: Era jo. Ara ja ha quedat una història per la família.
0: Sí, però Pol, estaves empalmat?
4: Sí.
1: O sigui, els teus pares quan te miren a la cara...
4: No ho recordis.
2: Que embarazoso.
0: Estaves molt empalmat o mig?
4: Totalment.
2: No, listo para penetrar, mare meva, bro.
0: Literal!
1: I la tia esperant en plan, bueno, aquest xaval m'envia los nudes o no me'ls envie.
2: Sí, li vas enviar la foto d'una paella a la nòvia que anava cachonda i a la teva família tot el pollón.
0: Vaya pringat!
1: No, mi pobret, això li pot passar a qualsevol.
0: Bueno, a veure.
2: A veure, és que...
4: A la pròxima ja vaig en compte.
0: A la pròxima, clar.
1: Hi haurà pròxima, Pol.
2: La propera l'envies al Flash Urban, vale, Pol?
0: Clar, però també hi ha una opció d'enviar nudes, enviant la foto o enviant la foto d'una visualització,
2: clar,
0: saps?
2: Exacte.
0: I tu com la vas enviar, Pol?
4: Normal.
0: Normal, per favor, és que clar, tot mal, Pol, tot para, malament.
1: Pol, cariño.
2: Para fondo de pantalla, la va enviar wallpaper, eh?
1: Sí, m'hi ha d'anar, Clar. Bueno.
0: Bueno, doncs, pues, Pol, la teva conversa després amb els teus pares com va anar?
4: Bé, va ser progressiosa, però es va quedar ja, en una anècdota.
0: Però no et van dir, tu envies fotos despullades a la gent, saps, del plan del random?
4: No, això no, jo crec que se'ls és igual.
1: Ja ho saben, els pares. Sí,
2: és que la conversa pot ser molt violenta. A veure, jo si hagués estat el teu pare, sí que potser hagués dit, oye, compta on envies, saps o no? Compta a qui li envies
4: sí,
2: i ja està.
4: Bueno, sí, aquesta conversa, però ja saben com és el seu fill.
0: Ja saben, el teu és un follador.
1: Sí, saben que sempre està ready per l'acció.
2: Como Dios te trajo al mundo, t'han vist despullat de petit perquè no de gran, ja està, és igual.
0: No, això sí.
4: Tocava una actualització.
0: Estaves depilat?
4: Sí.
1: Estàs circoncidat?
2: Mare meva, nois.
0: Podem saber-ho tot? Sí, hi ha pell.
2: Tenies un huevo més gran que l'altre?
4: Un a l'esquerra una mica.
0: Dios! Ah, mira. Bueno, mira. Si vols passar nude, endavant. 6-9-9-6-9-6-9-6-9. Vinga.
1: Bueno, Pol, gràcies per la teva aportació a un programa de qualitat.
2: D'entreteniment familiar.
1: Que Catalunya necessita.
0: Home, hem començat molt força amb en Pol, eh? La veritat sí, és que sí.
1: Però aporta el Pol.
2: Hem començat trempats com el Pol, sí.
0: Gràcies, guapo, que vagi
1: bé. Besito.
2: Adéu, xaval.
4: Que vagi molt bé, família.
0: Adéu, Pol.
3: 93 545 6868.
0: Històries com aquesta, a través del sexting o a través també d'enviar nudes, o si algun cop alguna persona ha enviat un nude teu sense permís a una altra persona. Això és delicte, per començar.
1: Exacte, això és il·legal, gent. Està molt lleig, això no es fa.
0: Però bueno, si has viscut alguna d'aquestes males experiències i ho vols compartir amb nosaltres, també ho pots trucar i també ho pots compartir.
1: També ojo al paper de la IA avui en dia, que pot ser jo no me faig la foto o jo me faig una foto normal i algú la utilitze per fer-me mal i anar enviant coses que no.
2: Bueno, el cas més famós jo crec que va ser fa 3 anys, si no m'equivoco, J.C. Reyes, un artista, va filtrar fotos falses de Rosalía ensenyant els pits.
0: Heavy, eh?
2: Va ser molt bèstia, jo.
0: Molt heavy.
2: Sí, sí, amb la IA.
0: A veure qui ens truca. Hola.
5: Hola.
0: Oh, dius, un...
2: No.
0: Qui ets tu?
5: Un
1: però
5: niño.
1: Com et dius,
0: però
1: niño?
0: Però com et dius, niño?
5: Leo.
0: Leo, per què ens truques, Leo? A veure.
2: Pues Leo.
5: ¿Puedo mandar un saludo?
0: No, però per què truques, Leo?
5: ¿No puedo llamar?
2: Clar, realment has de sobreentendre que potser no és el millor programa perquè truqui un nen.
0: Clar.
2: Leo.
0: Leo, tio.
2: Pots aprendre moltes coses i anirem amb delicadesa a vegades, però si us plau, no truquis si saps que el contingut és más 18. Eh, Leito?
0: Ui. Ai, s'enfada.
1: S'enfadat el Leo.
0: Per favor.
2: Pues estem explicant superbé, mare meva.
0: En fi, bueno, és igual. Adéu, Leo.
3: 93 545 68 68.
0: Històries de nudes i de sexting avui al Flash Urban.
2: Bien.
0: A veure qui truca per aquí. Hola.
6: Hey, buenas.
0: Hola, com et dius?
6: El Mohamed.
0: El Moja, des d'on ens truques?
6: De Vilajuïga, d'Empuria Brava.
0: Molt bé, i a tu què t'ha passat, Moja?
6: Jo tinc una anècdota molt forta, eh?
1: A veure, explica'ns.
2: Cuenta, príncipe.
6: Mira, que vaig quedar amb la meva noia, amb la meva xicota.
0: Ah.
6: Jo estava calent, molt calent, ja sabeu.
1: Vale.
2: Com un kebab.
0: Com es diu la teva xicota? Com es diu la xicota? Per saludar-la.
6: Marta.
0: La Marta.
1: Hola, Marta.
2: Hola, Marta.
6: No, però no lo saludeu, que vergonya.
2: Vale.
1: Bueno, tu estàs molt calent i vas anar a veure la Marta.
6: Clar, jo era, mai havia tocat a una noia aquella vegada, saps?
0: Era el primer cop.
6: Era la meva primera noia.
1: Molt bé.
2: Vale. Ui.
6: I veus que jo, ja saps, jo volia...
2: Què?
6: Doncs que li vaig ficar pel cul i vaig treure merda.
2: Però a veure, això no té res a veure amb el sexting.
0: Moja, què té a veure això amb el sexting?
2: Sí, tio.
0: Pues vale, pues molt malament.
1: Una cosa.
0: Em sembla fatal. El Moja em sembla fatal, sincerament.
1: Tothom sap que dintre del cul hi ha caca, no? Pues ja està.
0: Pues no passa res, no?
1: Relax.
0: Ja està.
1: Si fiques alguna cosa dintre d'un cul, pues sortirà caca,
2: a
1: pues ja
2: que,
1: està.
2: Que a més semblava història inventada per
1: sí,
2: fer
1: risa.
2: Sí,
1: la gràcia
2: no. Tampoc era graciós.
0: No feia falta, Moja, però bueno. Hola. Hola.
2: Hola, hola.
5: Hola, flasheros.
0: Ai, per favor. De
2: no,
0: veritat.
2: No, molt malament, no, una nens, cosa. No.
0: Què vols, nen?
1: Hola.
0: Tu, nen.
5: Res, jaja.
0: Bueno, amiga, vinga, va.
2: Aquests nanos...
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Frankfurt, Bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
7: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del de Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
6: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
8: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
9: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
10: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
9: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
1: Andorra 93.8.
11: Flash FM.
12: Flash FM.
13: Haciendo cosas que solamente yo te diría.
14: La que

Flash FM Andorra. La ràdio Dance Leader. 93.8 FM. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: La graciosa del Quevedo y Elvis Crespo. Oh. Ay, espera, ahora.
1: Ah, ah.
0: Ahora sí. Marta, ¿de què parlem avui?
2: Avui volem que la gent ens expliqui experiències relacionades amb el sexting, que és el que vindria a ser el sexe virtual, és a dir, quan envies nuts.
1: Nudes o missatgets també suggerents, no? Hem
2: exacte, cosetes
1: ser...
2: picantones, àudios també, o audios. Videotrucades, inclús segur que hi ha gent que ha follat per videotrucada.
0: Si algú ha enviat algun àudio i ens el vol reenviar, doncs
1: sí,
0: nosaltres estem oberts.
2: Sí, aquí fa molt fred i així estalviem en calefacció.
1: Ho reproduirem i ens reproduirem, vale? El 699-69-69-69, tant per enviar contingut una mica hot o també demanar les vostres bromes telefòniques. Demaneu la broma, coño!
0: Vinga, va, el WhatsApp està obert.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I si vols explicar-nos si algun cop has fet sexting o has enviat nudes o han enviat nudes o t'han enviat a tu nudes, com ha sigut, per què?
1: Exacte.
0: Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
1: Així de fàcil.
0: He dit a ChatGPT, fes-me un text de sexting.
1: Ah, Dios.
2: A veure.
0: Si fossis aquí ara mateix, no sé quan tardaria a perdre completament el control. Només de pensar en tu a prop ja em poses nerviosa. Aquesta nit et faria impossible deixar de pensar en mi.
2: Oh, pues és bo, eh?
0: Oh.
2: Millor que alguns pavos que te diuen fototetes.
1: A veure, també us he de dir una cosa, eh? Molt maco i tal, però li falta picantón.
0: Li falta molta picanta, eh?
1: Que sí? Sí.
2: Li falta personalitat.
1: Sí, ho veig més romàntic que no hot. Sabeu el que vull dir?
2: A mi lo romàntic m'agrada, me sembla hot.
1: Clar, aquest és el problema.
2: A mi lo que no m'agrada és que me diguin després d'estar amb mi no t'asseuràs en una setmana.
0: Ara li he posat més hot. A veure, voleu escoltar el que m'ha dit el ChatGPT?
1: A veure què diu.
2: La Chati...
0: No saps les ganes que tinc de tenir-te ben a prop, de mirar-te als ulls i fer-te perdre el fil que estaves pensant. Només et diré una cosa. Si aquesta nit comencem a jugar, no prometo saber quan parar.
1: Però... A veure, potato, potato, eh? Tampoc m'ha semblat molt millor.
0: Crec que tenim oients que ho farien millor, eh?
1: Sí, 100%.
2: Vinga, oients, ensenyeu al ChatGPT a lligar, home. Lligueu amb nosaltres.
0: Clar, tinc una idea, que probablement no hauria de dir-te.
1: Ojo.
0: Però em moro de ganes de veure fins on arribaries si et provoqués una mica. A veure, per favor.
1: Aquest ChatGPT sembla sortit de la pel·li de Barbie.
0: Vaya caca.
1: Molt cursi.
0: Vaya caca de la vaca.
1: Bastant tiesini, eh?
0: Crec que tenim oients que ho sabrien fer millor, eh?
1: 100%, sí. Va, truqueu-nos i demostreu que sou molt més guarros que ChatGPT.
0: Vinga, va, sexting en directe.
3: 93 545 68 68.
0: Has de trucar i fer sexting en directe. Intentar fer sexe parlant.
1: Exacte, sexe radiofònic, està bastant guapo, ja sabeu que aquí no tenim filtre i volem que supereu el ChatGPT i que avui, com està la Marta, doncs impressioneu una mica la Marta.
2: Sí, bueno, després us parlaré una miqueteta de les conseqüències que pot tindre fer sexting i fer sex preview, que és l'acte de reenviar o ensenyar algunes fotos, rotllo nudes,
1: vale,
2: que no siguin teves i sense el consentiment d'aquella persona, que gent, això és un delicte, no ho feu.
0: Vaya aguafiestas ara, Marta, eh?
2: No! Jo aguafiestas no. Aguafiestas és quan te la dones de que tal ara et reenvien les teves fotos por ahí. O te les han anat ensenyant.
1: És un perill molt gordo el tema, eh? Sí.
0: Si hi ha alguna persona que ha patit això, que han enviat fotos seves i vol explicar la seva experiència, també estem disposats a escoltar-vos.
2: Jo conec gent que ha patit sextorsió.
0: A veure, i això què és?
2: Això és quan jo, per exemple, us envio una foto meva eròtica i vosaltres em dieu, si no em dones diners, li ensenyaré a la teva mare.
0: Hola!
2: O li ensenyaré a la teva amiga, al teu jefe, al teu nòvio, qui sigui.
0: Això passa, eh?
2: Això passa i també és un delicte, això s'ha de denunciar.
0: També.
1: Això és com també quan ho deixa una parella, és del pal, mira, m'has dejado, por venganza, passaré els teus vídeos o fotos o tal, saps?
2: Això és molt heavy.
1: Això és molt bèstia.
0: Doncs va, que tenim el telèfon obert!
3: Truca'ns ara! 93 545 68 68
0: 93 545 68 68 si has enviat algun cop nudes o t'han enviat a tu nudes.
1: Oye,
0: o vols fer sexting en directe.
1: Que la gent no s'entera, que truca al WhatsApp, no truqueu al WhatsApp.
0: Clar. Hola, bona nit.
2: Vaja. Vaya.
1: No.
0: La gent no s'entera de res, eh?
1: La gent no s'entera i ens has de trucar en els WhatsApps dels programes que no, que truqueu al telèfon de directe.
0: Hola.
4: Ah?
0: Hola, com et dius?
4: Isaac Seyes Fernández.
0: Isaac, des d'on ens truques?
4: Des de Alcover, Tarragona.
0: Què t'ha passat a tu?
4: Pues mira, que quería contar una anécdota que me pasó, que estaba en el lavabo y mi madre me pidió haciéndome una paja.
1: ¡Hostia!
2: ¿Pero no va a picar antes de entrar o qué?
4: No, porque mi madre picó yo no me di cuenta, ¿sabes? Yo estaba lo mío y claro, había una ventana por atrás, un cristal, y me pilló.
2: Ahí van a mirar en plan a ver si estáis bien o no.
0: ¿Qué va a decir?
4: Pues me dijo, ¿qué? Haciendo tus cosas. Y yo le dije, pues sí, y me pilló con la picha al aire.
1: ¡Hala! Pelándotela como un mono, ¿eh? Vaya vergüenza.
4: La verdad.
2: Bueno, no sé, també dic, la mare podria haver callat.
0: Home, no, sí, no, podria haver dissimulat una mica la mare,
2: pues si
0: no?
2: Si veus que el teu fill està ocupat, deixa'l que acabi. No sé.
1: Doncs sí, la veritat és que...
0: Tu estaves mirant algun vídeo, Isaac?
4: Sí, per enviar-se-la a mi ex.
2: Què?
0: T'estaves gravant. T'estaves gravant fent una palla.
2: Però la teva ex, vull dir, estàveu fent sexting en aquell moment o li anaves a enviar de gratis?
4: No, yo estaba con ella y ella pues me dijo, pásame un vídeo tal, y yo pues se lo pasé.
2: ¿Y tú? Vale. ¿No tú has pensado dos cops, tú? Venga, de una.
1: ¿Y vas a ver el vídeo?
4: Me lo pensé una vez, pero dije, buah, pues lo voy a hacer, y lo hice.
0: ¿El vídeo sobre la teva mare, Rayanta?
1: Claro, darrera. Como sí, un fantasma.
4: Se ve la cara.
2: ¡No!
1: Com lo de Verónica, com lo de Verónica del lavabo que la invocaves. Verónica, Verónica, i sortia la teva mare,
2: I surt la mare allí. Isaac!
1: Vaya guarro!
4: Me pillo.
0: Et va pillar, però tu, et va pillar tu canta o també ejaculant?
4: No llegué.
0: Menos mal.
2: Menos mal. Pobre chaval, vaya cortada de rollo.
1: Qué disgusto,
4: Isaac. Estaba a punto.
0: Estabas a punto de eyacular. Claro, ya se va para todo, supongo, ¿no?
1: Claro, casi le haces el Spiderman a tu madre, ¿eh? Allá.
2: Ay, no.
4: Sí, lo quería hacer en la cara.
0: ¡No!
1: ¡Bien hecho, no!
2: ¡Quin fast!
1: ¡Bien hecho, no!
0: ¡No!
2: No sigo guarro.
4: No, que mentira.
0: ¿Después te la vas a acabar?
4: Sí.
0: La vas a acabar después. ¿Y le vas a enviar el vídeo a la teva novia?
2: Ex.
4: Sí, se lo envié, sale mi madre por atrás, pero no pasa nada.
0: ¡Vamos!
4: No era la cara de mi madre.
1: Te hizo tras,
2: ¿y qué te va
1: a decir
2: la novia?
1: Ahora.
2: ¿Qué te va a decir?
4: Pues... me dijo... esto está mal, no sé qué... Y yo pues le dije... bueno, lo hago igualmente.
1: Bueno, molt bé, Isaac.
2: No me sé la pela, literalmente.
0: Sí. Molt bé, Isaac. Bueno, pues sí. Aquesta palla te'n recordaràs tota la vida.
1: A veure, està bé que s'han de tenir moments mare-fill, no? Jo crec que la vida...
2: Però no d'aquestos.
1: No, però l'Isaac ho va tenir.
0: Però ara, quan te la peles, abans, vigiles una mica l'habitació, que tot estigui en ordre.
2: Passes la cortineta.
1: Penses en la teva mare?
2: Ai.
4: Jo ara, quan hago mis cosas, pongo el pestillo... bueno, tengo los pestillos, los pongo y ya está.
0: Vale, o
2: pero
0: sigui...
2: Però tapa la finestra.
1: Claro,
4: sí, la ventana la cierro.
2: Molt bé.
0: Clar, la teva mare escolta que estàs posant el pestillo i diu, bueno...
2: I ja sap lo que està passant.
4: No, yo le digo, me voy a duchar.
0: Sí. Ah, fas duchaja.
2: Molt bé, així sí. És que s'ho neteges. Sí.
4: O a veces hago una pajucha.
0: ¿Y qué es una pajucha?
1: Primero paja y luego ducha.
4: Una paja y una ducha.
0: Ah, vale.
1: Pero es mejor duchaja, ¿no? Que es la ducha y te haces la paja dentro de la ducha. Es millón, ¿no?
0: Sí, ¿no?
1: Es más práctico.
2: No es lo mateix.
4: Sí, en verdad la ducha es como que te corres más rápido.
0: Ya. Yeah. Clar, sí.
1: Clar.
2: Per què?
0: Bueno, perquè tens el plaer de l'aigua que et cau a sobre.
1: L'aigua calenta. Heu fet paja post-cagar?
2: No.
1: És a dir, fer-te la paja mentre estàs assegut.
4: Jo quan me la pelo.
0: Sí, Isaac, és el pajero de l'any.
2: Mentre feu caca, us feu una palla.
0: Jo no m'he provat mai.
1: És a dir, fas caca, te limpies tal, i després aprofites i et fas la palla assegut.
2: Aprofites, que t'has assegut.
0: Amb el cul brut.
2: Amb els pantalons per avall.
1: Sí, exacte.
0: Amb el cul brut.
1: Amb el cul net.
0: Ah, primer neteixes el cul.
1: Primer neteixes el cul.
2: Una cosa, així neixen els fetitxes. Jo aquí ho deixo.
1: Jo ja no ho faig, però de petit ho feia bastant.
2: Si el teu cos, si el teu cervell associa estímul sexual, és a dir, ejaculo, a sexe anal o estimulació anal, així neixen els fetitxes.
4: Esta noche carricoche, coronó.
0: Ah, sí? A veure, quantes balles et faràs aquesta nit? A veure...
4: Pues mira, yo le... 5 por lo menos.
0: Et fas 5 palles al dia, Isaac?
2: Juventud, divino tesoro, tú.
1: Clar, sembla adolescent.
4: Antes de ir al instituto, todo.
0: A veure, la primera, quina hora te la fas?
4: La primera, 7 de la mañana.
0: Vale, de bon dematí.
1: Bon madrugón.
0: Molt bé, la segona?
2: Bueno.
4: Los lavabos del instituto.
0: ¿Al lavabo del instituto?
2: No, això no ho feu.
0: Isaac, per favor.
2: Que després anem nosaltres a pixar i ens trobem allí.
0: Bueno, pues t'has separat nois i noies, no?
2: No ho sé, depèn de l'institut.
1: Ah. Home, si hauria.
2: El meu sí, el meu sí.
1: El del pati, no, el del pati és mixto? No, tampoc hauria. És que és una guarrada, el de nois.
0: Isaac, la tercera palla, a quina hora te la fas?
4: Pues cuando llego a casa, después de comer.
0: Ah, un rotllo de siesta, no?
1: Sí.
4: Sí.
0: Vale, molt bé. I la quarta, anem per quatre, ja, eh?
4: I la quarta, pues, antes de irme a la calle con los amigos.
1: Ah, vale.
2: Bueno, no es en la calle con los amigos, veis,
0: antes. Antes, claro.
2: Es antes, sí,
4: exacto. Y la quinta, pues, cuando llego a casa antes de dormir.
0: Al llit, ¿no?
2: ¿Y ya, tu madre en qué paja te pillo?
4: Yo creo que era la
1: del Insti.
4: No. Bueno, sí, era la del Insti, pero en casa.
1: Ya, claro.
0: Era la de l'Insti, però estaves a casa. Mm. Vale.
4: Sí.
0: Molt bé.
2: Ah, un campanero, vaya cuadro.
0: És un pajero. És el pajero de l'any.
1: És el campajero, Isaac, ets un exemple per la teva generació, de la pobra.
0: Molt bé.
4: Gràcies.
0: Clar, a la quarta palla ja no li surt res, és aigua.
1: És que, clar, a veure, a l'època adolescent tenim molt de poder allà, sí, o sigui, tenim de tot.
0: Molt bé, Isaac, moltes gràcies, pajero.
2: Un besito.
1: Adéu, xaval.
4: A vosotros.
0: Adéu, maco.
3: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres

0: és Bad Bunny, això es diu La Difícil.
1: Ai, que difícil.
0: Com la Marta, cada dia és més difícil aquesta senyora, de veritat.
2: La gent creu que no, però jo sí.
1: Tu ets difícil, difícil, Marta?
2: A veure, depèn, si m'agrades, no, però si no m'agrades... Vull dir, jo tinc el meu criteri, que el meu criteri sigui diferent al dels demés, és un altre tema.
1: Ah, perf. Molt ben dit. Home, però pues aquesta frase criteri ens l'hauríem d'aplicar a tothom, és veritat, que a vegades és com que se hace la difícil. No, és que no li agrades, tio, clar, o tia, és que no.
2: Puto.
1: No busquis on no hi ha.
0: Anem al telèfon, que hi ha a Lleida.
1: Ah.
0: I tenim el Cisco.
2: Hola, Cisco.
0: Cisco, què tal?
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Hòstia, encara estic flipant amb l'Isaac, tio. Quin ojo.
0: És el pajero de l'any, l'Isaac. Sí,
1: sí, sí, sí, Cisco. Com escoltes?
3: Sí, jo tinc 40 anys. Ma mare me deia, diu, per cada paja que te faràs te sortirà un grano.
2: Ai, Déu meu.
3: Aquest noi, hòstia, sembla una paella, eh?
2: No, avui en dia els adolescents ho tenen grans. Potser és això. Potser és que no es masturben suficient.
1: Hi havia moltes teories quan eren petits, com la de te vas a quedar ciego,
0: sí,
1: no? La de...
0: O pèls a les mans.
1: Ah, pèls a...
3: No, no. Sí.
2: En sèrio?
1: Com l'Spiderman, eh? Rollo, sí, patre per paredes.
2: Què cojones?
0: Bueno. Molt bé, Cisco, i a tu què t'ha passat amb el sexting? A veure.
3: Mira, a mi me va passar, ojo que te parlo, de l'any 2000, eh?
0: Uf.
3: Fa 26 anys ja.
1: Anteayer.
3: Quasi no res. Saps la que és ara la meva dona i vaig ara a dormir a casa seva.
1: Vale.
3: I jo soc sonàmbul.
2: Vale.
3: I quan prenc en gol, encara soc més sonàmbul todavía.
2: Vaja.
3: I bueno, estàvem a casa seva, bueno, van fer el que van fer, i a mitjanit, tot despullat, me vaig sortir al menjador i me vaig quedar adormit al sofà.
0: Amb pilota viva.
3: Tot que el dia següent, quan me vaig despertar, estava el sogre i la sogra tan tranquil·lament esmorzant allí, i jo amb pilotes allí al sofà.
2: Menjant-se les porres i els xurros amb xocolata.
3: Es va
1: confondre i va agafar la seva, sense voler, la porra.
3: Volia morir aquell dia, un record. Mira, però mai hem parlat d'això.
2: Quants anys teníeu, tu i la Xurri?
3: Jo 17.
0: Tu 17 anys?
3: 17 anys. 17 anys que tenia jo.
0: Clar, bueno, 17 anys no és el mateix que ara que en tens 40.
3: La meva dona 16.
1: Ah, 16 i 17, era un nens.
0: Clar.
1: Joder, doncs pues hi ha molta personalitat, no, per esmorzar al teu costat.
0: Sí, sí. Els sogres esmorzant uns ous ferrats i els ous d'ell allà
3: no,
0: durant
3: no
0: una volta.
3: No me van despertar, ni me van despertar i van cridar la meva dona, ni res de res. Jo m'aixeco, hòstia, i me veig el sogre i la sogra i esmorzant davant meu. Me cago en la puta, tu.
0: Clar, i tu amb els ous, no anaves ni en calçotets, eh?
3: No, en pelotes. Si no sé ni com vaig sortir jo de l'habitació. No, clar, no me'n recordar, és el que té un sonàmbul. Doncs ahir el sopar amb ell, el primer dia que anava a casa seva... I...
2: Ah, era el primer dia, que te quedes a dormir.
3: Sí, la primera vegada.
1: Bona entrada triomfal, eh?
0: Una carta de presentació als teus sogres, eh?
3: Bueno, molt bé. No calia dir què vaig fer amb la dona que hi havia els sogres, eh?
2: Home, aquesta hauria sigut una anècdota molt bona per explicar a la vostra boda, també us dic.
3: Hòstia,
2: per fer-t'ho
3: bueno,
2: passar malament.
1: Clar, el sogre, que ho
2: una pregunta, el sogre. El següent cop que vas tornar a la casa dels sogres, tenien el mateix sofà o el van cremar?
3: Van picar una sàbana en damunt.
0: Molt bé.
2: Una per si tornava a passar, de dir, bueno.
1: Jo crec que la propera has d'entrar a les 7 de la tarda amb pilotes a casa i potser quan vagis sonàmbul et vesteixes i acabes al sofà vestit, saps? Que és molt més digne.
3: Ojo, eh? Però l'anècdota és que mai en la vida hem parlat d'aquest tema. O sigui,
0: però tu, quan et vas llevar, vas dir bon dia. Els hi vas dir bon profit.
3: No, se me va quedar una cara de pallassos gilipolles.
2: No.
0: I què vas fer?
3: Vaig anar, sense dir res, cap a l'habitació i fins a les 3 de la tarda no me vaig aixecar.
2: La pregunta és, tenies trempera matinera?
1: Hòstia,
0: clar.
3: Pues no ho sé, però jo crec que se me va amagar i me va sortir per darrere. O sigui,
1: hòstia, molaria,
2: se te va fer una espècie de vagina per dissimular.
0: Pobre.
2: Hòstia. Te va ficar cap a dintre.
1: Et va sortir la cua de Son Goku per darrere.
0: Pobre.
3: Però jo no podia mirar, vaig estar com 3 o 4 mesos que no podia mirar als sogres a la cara. I, hòstia,
0: home, normal.
3: Però bueno, Déu-n'hi-do.
0: Però bueno, com a mínim et van conèixer de dalt a baix, veus? Et van conèixer per tots costats.
1: Sense secrets, era
0: exacte.
1: Tot com era. Un libro abierto.
0: Molt bé, bueno, Cisco. Moltes gràcies, tio.
2: Un besito,
1: Cisco.
0: Que grande el Cisco.
2: Que fort.
1: Bona història. Quina vergonya passaria jo, amb els sogres allà amb boles. Joder.
0: Històries amb sexting. Avui al Flash Urban.
4: 93 545 68 68.
0: Ara anem a Rubí, que hi ha el José.
2: Hola, José.
0: Què passa, José?
5: Hola, Marta.
2: Hola, guapo, ¿qué tal?
5: Hola, guapa, mira, ya va a escucharte hablar, ya sé que estás buenísima.
0: Por favor.
2: Ah, vale, bueno.
0: Hostia. Vas a tope, José.
1: Vaya línea erótica.
5: Hombre, pero hay que animar la radio, ¿no?
0: Dígale algo.
5: No animamos nada.
0: Dígale algo guarro a la Marta, va.
5: Yo mi anécdota, que un día estaba en el Corte Inglés y fui a subir en el ascensor.
2: A ver.
5: ¿Vale?
2: ¿Y qué?
5: Y había una chica mayor que yo, era ya una mujer mayor, ya unos 50, y no sé, así, le entremos un poquito y la mujer, pues, me dejó hacérselo en el ascensor.
0: ¿Qué?
2: Ah, que esta historia es real, José, pero...
0: ¿Al ascensor del Corte Inglés?
5: Sí, en el ascensor del Corte Inglés.
2: Pero va a ser muy rapidito, ¿no? Porque, a ver, el ascensor son un segundo.
5: Bueno,
1: va a ser el corte express.
5: Lo dejé atancado. Duremos 10 o 15 minutos también, como los conejos.
0: 15 minutos tancats a l'ascensor?
1: Però què planta era, la 2015? Sí. Joder, 15
5: minutos. ¿Cómo?
1: Que vull dir, què veu? ¿Xapar l'ascensor? ¿El veu bloquejar? ¿O què va passar?
5: Bueno, abrí la puerta, hice fuerza la puerta y entonces se paró el ascensor y ahí aproveché.
2: Pues, ¿qué dios?
0: Va a bloquear el ascensor expresamente.
1: O sea, una anciana de 90 años subiendo escaleras y tú, fullando ahí al ascensor. Vaya drama, banana.
5: Ahí va.
0: Y hay gente que plora porque es quedan tan callados al ascensor.
2: El José te echa un polvazo.
0: El José,
5: yo tampoco.
0: Folla, ¿sabes?
1: Pero, pavo, llavors, ¿y aquesta noia després veus aquí el contacte o com va anar el tema?
5: Bueno, estuve un año, dos años, pero ya se fue a vivir lejos y dejemos de verlo.
2: Pero ¿tú cuántos años tenías, José?
5: Más veces, fuera del ascensor.
2: ¿Cuántos años tenías?
5: ¿Eh?
2: ¿Cuántos años tenías? La teva edad.
5: Pues yo tenía 20 recién cumplidos. Yo tenía unos 50.
0: ¿Y cuando quedabas, anabas al Corte Inglés o anabas a casa teva?
5: Nada, íbamos a mi coche.
0: ¿A tu coche? A mi coche. Claro, más cómodo con
5: ella cerraba la tienda, ella trabajaba en el Corte Inglés, cerraba la tienda y nos íbamos a mi coche.
0: Treballava allà i a sobre...
5: En el pàrquing del Mercadona.
1: Joder.
0: Es va atrevir treballant allà, a follar a l'ascensor.
2: Això de follar en llocs higiènics, com que no. O sigui, havia de ser a l'ascensor i després al cotxe del José.
0: I al pàrquing del Mercadona.
2: I al pàrquing del Mercadona.
1: ¿Qué cotxe tenies, el Mitsubishi Pajero o què?
5: Dime.
1: ¿Qué coche tenías? ¿El Pajero? ¿El Mitsubishi Pajero?
5: No, tenía un Seat León, un FR.
1: Un Seat León.
5: No cabía porque ella era muy larga y no cabía.
1: Y tu polla más. Molt bé.
2: No cabía.
5: Y la cabeza por la ventana y ya está.
0: Molt bé.
1: Como una jirafa, ¿eh? El coche.
0: Clar, en compte si demaneu al Corte Inglés.
5: Bueno, que m'alegro de hablar en directo aquí en Flash FM.
2: I nosaltres de què ens parlis tu, José?
0: Digue-li algo a la Marta, algo marrano.
2: A ver, si em trobessis amb un ascensor, José.
5: Me quedo sin cobertura, voy conduciendo.
0: Vale, demà et trobes al Corte Inglés a la Marta a l'ascensor. Què li faries, José?
5: ¿El qué? ¿Qué?
0: Oye, demà vas al Corte Inglés i et trobes a la Marta a l'ascensor. Què li diries?
5: Si me la... ¿A la Marta?
2: A mí, a mí.
5: Nada, Marta, te trataría bien. Y si te quedaría bien, pues también te lo comería todo dentro del ascensor, Marta.
0: Por favor.
2: Ah, bueno, mira. A ver,
1: todo. Está bien, te tractaría bien primero.
2: Me chuparía los peus también, diu.
5: También, todo, Marta, todo.
0: Por favor.
5: Solo por la voz.
1: ¿T'agraden sense rentar o rentats els peus?
5: Hombre, sin rentar también.
2: ¿Y depilats? ¿T'agraden els peus?
5: Depilado, sin depilar, con pelo, sin pelo.
0: Aquest home no té manies.
1: És un salvatge.
2: Zero, zero.
0: No té manies.
5: Me llaman el Velasco, al que nada de asco.
0: Ell entra a l'ascensor i hagi el que hagi s'ho pensa. Vinga, adéu, José.
2: Adéu, guapo, un besito.
0: Demà tothom als ascensors del Corte Inglés.
2: Faig una crida a tots els Corte Inglés d'aquest país. Desinfecteu els ascensors, si us plau.
1: I els lavabos també, eh?
2: Del Mercadona.
1: Els lavabos, no, del Corte Inglés també hi havia un web per poder follar espais públics i tal, i un molt famós era el lavabo del Corte Inglés.
0: Són molt silenciosos. Allà per anar a fer caca és perfecte, perquè és molt silenciós el lavabo del Corte Inglés.
2: Segur que has fet caca i no has fet altres coses.
0: No, res. Jo no vaig fer molt silenciós. Avui tenim històries de sexting al Flash Urbà.
4: 93 545 68 68.
0: Algú ha enviat nudes algun cop sense el consentiment d'algú? Uau, que heavy, eh?
1: Això, home...
2: Molt llegis delicte.
1: Jo crec que l'exemple més famós de la història del país jo crec que seria el vídeo de... Aupa Atleti, us en recordeu? Una noia amb la samarreta de l'Atleti de Bilbao i deia Aupa Atleti, i s'aixecava la samarreta i clar, se li veia tot, i aquell vídeo es va rolar per tot arreu. Tots els instituts d'Espanya, o sigui, si dius Aupa Atleti, la gent ubica aquest vídeo, 100%. Sí, sí, sí.
2: Jo diria el de l'exmarit de la Gata Ruiz de la Prada, que era el director del Mundo o el periòdico o algo així.
1: Vale.
2: que crec que era un vídeo d'ell com a sumís d'una prostituta, algo així. Ah, molt heavy, heavy, molt
1: mare
2: heavy.
1: Mare meva. Sí,
0: sí, sí.
1: Joder.
0: Bueno, doncs, històries com aquesta, avui al Flash Urban.
4: 93 545 68 68.
0: Ara, però, anunciem que aquest dissabte... Ens anem a Martorell a fer el programa en directe.
1: Martorell, que il·lusió.
0: Podeu venir a Martorell a la festa del Roser i a sobre podeu demanar per fer bromes telefòniques en directe.
1: Exacte. 699-69-69-69 per demanar les bromes i si voleu participar i guanyar una entrada doble per PortAventura heu d'anar a www.flashfm.cat, trobareu la notícia de l'esdeveniment del Flash Urban a Martorell i heu d'omplir un formulari super, super fàcil.
0: Vale, per flashfm.cat, demanes la broma, flashfm.cat, t'inscrius i a veure si també et toca el viatge a PortAventura.
1: Toma ja, no?
0: Viatge d'un dia, vull dir, una entrada.
2: Bueno, una entrada doble a PortAventura gratis, tu.
1: Bé. Un mes a PortAventura, tot pagado, con el pájaro loco.
2: Creieu que si algun neix a PortAventura li donen un passe de per vida?
1: No, jo sé que la penya de Tarragona té un descompte anual heavy.
0: Ah, sí?
1: En plan, molt barat, sí, els que són residents de Tarraco, sí.
2: Busco nòvia a Tarragona.
0: Doncs ens veiem aquest dissabte, a Martorell.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Te vi perriando.
1: Ah, sí?
0: Perri, perriando.
1: Perri, el ornitorrinco.
0: Vols demanar una broma telefònica per fer avui mateix?
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I la fem avui mateix.
3: Sí, exacte.
4: En directe.
3: En directe per vosaltres. Demana ara mateix al 699-69-69-69. Ens dius la víctima, el motiu de la broma. I res, nosaltres farem la nostra màgia i adaptarem la broma perquè tothom ens descollonem i sobretot tu passis una molt bona estona.
4: Tothom menys la víctima.
0: Exacte. Envia un WhatsApp 699-69-69-69 i demana una broma telefònica. Ara, però... És hora de dormir.
3: Oh, no, no.
5: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flaix Urban us desitja bona nit.
3: Hola, Gemma.

0: Els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
1: No.
0: Però ens poden escoltar. Però no poden trucar.
1: Oh. No. Diantres.
0: Però ens poden escoltar.
1: Ara.
0: Ara. No truqueu, sisplau.
1: Ara.
0: I avui, Marta, de què parlem?
2: Avui parlem de sexting i sexpreading. El sexting és quan tu envies fotos eròtiques, nudes, vale, pujades de to, sexe virtual, lo que tu vulguis, que també poden ser àudios, missatges de text, etc. Mm-hmm. I sexpreading és quan tu agafes aquest contingut eròtic d'una altra persona i sense el seu consentiment el reenvies, l'ensenyes, te'l guardes, etc, etc. I per cert, és un delicte i no s'ha de fer.
1: Home, és un delicte heavy. De fet, fa poc, un jugador del Real Madrid ha estat en un cas molt llarg amb aquest tema perquè es veu que va reenviar un vídeo d'una menor o que ella estava en un grup de WhatsApp i van enviar aquest vídeo i l'han fet com una mica còmplice del tema. O sigui que...
2: I ojo amb els de Telegram.
1: Que, i rebre'l tampoc és bona idea. És a dir, que per molt que penseu, no, a mi me l'han enviat, ja, però el tens al teu mòbil, clar, però, has de denunciar...
2: Te l'has guardat, exacte, i no ho has denunciat. Llavors, sí, també té cau, també té cau.
0: Exacte. Doncs si has estat en algun lloc d'així, doncs truca'ns ara mateix.
3: 93 545 68 68.
0: El telèfon està obert ara mateix. 93 545 68 68, o si has enviat nudes, perquè tu volies enviar-los, només faltaria.
1: Sou molt de nudes.
0: O perquè tu has volgut, 93 545 68 68, des del telèfon del Flash Urban. Avui, sexting.
2: Sí que de moment solens han explicat històries, tios. Ties, explica els xismes. Jo necessito una mica d'estrògens aquí.
1: Home, no tingueu vergonya, si us plau, no?
0: Clar, que no us faci vergonya parlar amb nosaltres.
1: Home, estem aquí
2: amb vosaltres. Si això és zona segura, especialment quan estic jo.
1: Ara.
0: Sempre ho és, Cari.
2: Pels homes no, que es veu que els avassallo.
1: Home, això és real, Marta?
2: Si sou superbona, més.
0: Ets molt dolenta.
2: Sol quan m'ho demanes.
3: 93 545 68 68.
0: Doncs aquest és el telèfon per parlar amb nosaltres. 93 545 68 68 sobre el sexting.
1: I les conseqüències que pot tenir. Explica'ns alguna anècdota divertida o a lo mejor no divertida, que potser ho heu passat malament, que, escolta, que segurament s'han filtrat cosetes o estàveu en grup i se us va passar alguna cosa i no us va fer molta gràcia, doncs cuida't.
2: Home, jo crec que a tots, sí, a tothom, ens ha passat que o al nostre institut o al nostre poble o al nostre algo coneixem amb algú que li ha passat.
1: Vale.
0: Ho anem a preguntar.
2: Vinga.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit, què tal?
0: Com et dius?
4: Ramon.
0: Des d'on ens truca, Ramon?
1: Raymond.
4: Mira, te truco del camp de Tarragona.
0: Molt bé. I què t'ha passat a tu amb el sexting?
1: Tarramona.
4: Doncs mira, us explico una història que em va passar. Jo tenia 23 anys, treballava a Barcelona.
1: Vale.
4: I vaig conèixer una noia i vam quedar al cap d'uns dies. Dic, mira, a veure si... Dic, he d'anar a comprar-me roba i tal, si vols vindre amb mi.
2: Molt bé.
4: Em va dir que sí. Total, que vam quedar i vam anar al Gran Via 2.
0: Vale.
4: Vale, al centre comercial aquest.
1: Sí.
4: Sí, total, tot estava molt tranquil, vam prendre alguna cosa tranquil·lament, tot normal, fins que vam entrar en una Pull&Bear, que n'hi havia ja, no sé si serà encara, fa 20 anys d'això.
2: Molt bé.
4: Bueno, el cas és que, bueno, vam ficar-nos els dos, els emprovadors aquests. Jo vaig començar, ja en aquella època, anava al gimnàs, estava molt maza.
0: Estaves bueno.
2: Era la vostra primera cita?
4: Sí.
2: Ai, Ramon, que pillin. I què?
1: Tonito.
4: Sí, bueno, clar, vam començar a provar-nos roba, ella se'n va engrescar també, va començar a provar-se faldilles, històries... Total, que van començar ja a enredar-nos i... ple que te pego allà dintre.
2: Vau follar?
1: Vau fer tras-tras?
4: Sí.
0: Però...
4: Sí, aguantant la cortina amb una mà, amb l'altra mà agafant el que podia por ahí.
0: Però va haver-hi penetració o us vau tocar?
4: No, va haver-hi de tot.
0: Sí, va haver-hi de tot, a dalt i baix. Molt bé.
4: Sí.
2: Mare de Déu, els llocs públics.
4: El cas és que vam estar allà una estona, bueno, donant cops contra tot. Bueno, va ser bastant...
2: I no es va pillar ningú?
4: Salvatge. Quan vam acabar, vam sortir i a l'obrir la cortina n'hi havia una cua de gent.
0: Oh, no!
4: I tothom mirant-nos amb una cara.
0: No!
2: És que vosaltres estan bé, xicos!
4: Va ser algo molt xulo.
0: Però és allò que sents que estàs observat i potser no, en realitat, no saber el que has fet, saps?
1: Sí, jo crec que és això. És
0: aquella sensació de que no saps.
1: És com quan robes a un súper que marxes cagat perquè dius, ui, me van a pillar i ningú t'està vigilant.
0: Tu que ho fas cada dia, ho saps.
2: Jo crec que canta una mica, no?
4: Sí, tu estàs esperant tota, a la cua... Tota la gent de la tenda sabia el que havia passat, tothom.
2: Claro,
4: perquè
2: sí.
4: Nosaltres també...
0: Però això no era més sensació teva, Ramon?
4: No.
0: Perquè
4: no.
0: Jo penso que si en realitat saben que estàs allà fent un quiqui dintre, la, dintre del provador, et faran parar, et cridaran l'atenció.
2: Tu entraries?
0: Home, des de fora dius, què esteu fent? Mira, a la segureta,
2: jo, saps? Bueno... Després explico una anècdota. Sí.
0: Bueno, digues, Ramon, que ara està parlant el Ramon. No ets la protagonista del programa,
2: perdó.
0: Marta.
1: Ara meva, què us passa? Calleu, Ramon, parla.
4: jo us dic, 100% se va donar absolutament tothom. I fins i tot a la noia que n'hi havia a la caixa se li notava la vergonya perquè van comprar, jo vaig comprar alguna cosa, no sé, un parell de samarretes, i aquesta noia se va comprar una, la faldilla que portava.
0: Vau comprar perquè us sentíeu malament?
1: Clar.
4: No, vam comprar perquè ens va agradar la roba i no, sí, ja. La vam estrenar i ja una vegada estrenada i això vam dir, bueno, pues...
2: Per sí, serveix, quasi, no? Serveix. No. M'agrada que la faldilla és fàcil d'aixecar, tal.
1: Ramon, sí. Jo ja sé per què vau comprar. Perquè van dir, així tornem per canviar la roba i tornem a follar l'emprovador del Pull&Bear.
0: Ah, mira, veus.
1: Molt bona tècnica.
4: Sí. I parlant de lo que deia aquest noi, ja vam follar també amb algun ascensor por ahí i bé, vull dir que...
0: Ramon, tu has follat a tots llocs?
1: Menys a casa, menys a casa, tot arreu, eh?
0: Sí, no?
4: A casa som més, tio.
1: Bueno, ja era una forma de parlar.
4: Ah, ja després de casa i ja se torna més tranquil.
0: A veure, Arruma, has follat el provador del Pull&Bear a un ascensor, a un mes?
2: A un mes.
1: A l'imaginari?
4: A un mes? Home, a un munt de puestos, a cotxes, furgonetes, amb un autobús...
0: Ho ha provat tot.
1: Espera, un autobús? Però on?
4: Sí, però escolta'm, amb un autobús sent el conductor, eh? Vull dir...
2: No, oh, Ramon!
0: A favor!
1: No, però vas esperar que estigués buit, no, l'autobús?
4: Home, clar, sí.
2: Vale. Però, no, ja, quin és, de tot l'autobús, quin és l'assiento més còmodo per follar?
1: Home, del conductor.
4: Follaven amb peus.
2: De peu? A on els minusvàlids?
4: Al puesto aquest al costat de la porta del mig.
1: Davant dels minusvàlids.
4: Jo què sé...
0: Bueno, però jo pensava, saps, a darrere de tot que estan tots els assientos junts, que hi ha com 5 o 6 junts...
2: Amb el motor que està calentet.
0: Clar, allà, no?
1: Que horror, quina calor.
2: Amb el crrrr del motor.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Ramon, abans ens ha trobat el pajero de l'any i el Ramon el follador de l'any, eh? Avui ens estem superant, tu.
1: Oye, però una cosa, Ramon, perdona, a un autobús d'aquests, a sota, si posen les maletes, saps, típic alça, allà es pot follar molt bé.
2: No, però quina posició.
4: No, un autocar no, un autobús de línia.
0: Ah, de línia, a sobre. A sobre, per favor, Ramon.
1: Jo m'he assegut a la teva alefa direcció Granollers,
0: que
1: asco.
0: No, que sí.
4: No, un autobús de línia allà a Barcelona i...
0: Avui, entre els ascensors del Corte Inglés i els provadors del Pull&Bear, demà tothom a comprar roba.
1: A Barna hi ha, és que a Barna hi ha més lefa que coloms, ho tinc clar, eh?
0: No, sí.
1: I amb aquestes anècdotes...
0: Va de la baix. Què prefereixes, demanar al Corte Inglés o al Pull&Bear?
1: Hi ha Pull&Bear al Corte Inglés, així aprofito el viatge.
0: Sí, no? Tot, no? Adéu, Ramon, que vagi
2: Besito.
0: Bé.
2: Besito.
4: Vinga, va, adéu.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu aire, l'8RK. Això és el que necessita el provador del Pull&Bear.
1: Tots, aire. Tots. Aire, aire, que ventili. Els autobuses de línia, a desinfectar-los tots.
2: Hòstia, una pregunta molt tonta. Els emprovadors de roba tenen aire dins?
1: Jo crec que no.
2: No.
1: En plan, el que arribi de fora.
2: És que fa tant de fred a tota la botiga que és igual, no?
1: Claro.
0: No ho sé.
2: Perdoneu, no? És que era una consulta. A vegades em passen aquestes coses.
0: No passa res, Tomàs. Gràcies. Pots fer la consulta que vulguis sempre. Hola, bona nit.
1: Hola.
2: Ei.
0: Hola.
3: Hoy sigue.
0: Nen.
2: Ha dit hoy sigue? No, home, no. Va. Això sí que no ens agrada. Això sí que no ens agrada.
0: Vaya, nen.
1: Si no fa gràcia.
2: No.
0: Renya aquest nen, Marta. Renya'l.
1: No truquis, que no és hora.
2: Vaya merda de bronca. Pots fotre bronca de veritat?
1: Jo no sé fotre bronca.
0: Pots ser mare de veritat i renya el nen que està dient això?
1: No.
2: Sempre dius que vols ser mare soltera. Pots fot bronca.
0: Va, renya el nen.
1: Però és que jo no li fotria bronca. Jo l'agafaria i li preguntaria per què has trucat a la ràdio?
2: Mare meva.
1: Amb quin objectiu has trucat?
2: Ets la profe d'anglès fumada, eh? És que vaya drama.
1: Jo seria molt hierbes.
2: No, fatal, Marta.
0: Vaya merda, mare.
2: Te va salir el niño tonto.
1: Vol que vols cridar l'atenció, vale, pues hi ha altres maneres de cridar l'atenció que sense molestar les persones que estan treballant.
0: Green flag o red flag, Marta?
2: Marta, clar, aquest tipus de bronca és green flag o red flag. Per mi és red flag total. S'ha de fotre una colleja al nano.
1: No, als nens no se'ls ha de pegar.
0: Hola, bona nit. Vaja,
2: no.
0: El nen suda de tu perquè no el renyes.
2: Clar.
0: I com que no el renya, pues suda de tu, el nen.
1: No.
0: Una hòstia, tia, un poc.
1: No. Mira, a mi no m'han fotut cap hòstia mai i he sortit molt bé.
0: I has sortit què?
1: I he sortit superbé.
0: Bueno, hola.
1: Hola.
0: És el nen.
1: Nen.
2: Niño.
1: Vinga, va, no fa gràcia.
2: No sé si és el nen o l'avi, que a vegades és l'avi també. Hi ha un avi que també ens truca i està en silenci i és molt creepy.
1: Ves a fer una altra cosa, que no sigui molesta, corre.
4: O almenys... Està dient algú.
2: A veure... Ei, campeón, estamos aquí.
4: Veus?
0: Tu!
2: I els seus pares? No te pares?
0: No te pares.
2: És que jo crec que no potser... Pares. Clar.
0: No te pares. Bueno, voleu demanar una broma telefònica? Demaneu-la, va.
1: Vinga, va.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ja, davant és una broma telefònica i nosaltres la farem avui mateix, eh?
2: I atenció que s'està cuinant una broma a una iaia. Ens encanten les iaies. Sí, no sexualment, però que ens encanten les iaies per vacilar-les.
0: Bueno, parlaràs per tu.
2: Hòstia, una iaia... Qui és la persona més gran que us heu fet?
0: Estava pensant la mateixa pregunta.
1: A mi me treia 20 anys i me va enganyar. Me va dir que me treia 10.
0: Perdona!
1: Sí.
2: Què era, Brad Pitt o què? Que es mantenia molt
1: pues
2: bé.
1: Doncs era un pavo que per la seva feina entrenava des de tota la vida i estava molt bo. O sigui, sí, era en Brad Pitt, però moreno.
0: Vale. I et treia 20 anys.
1: Me treia 20 anys.
2: I tu quants tenies?
1: 23.
0: I què vau fer?
2: Per favor.
1: De tot.
2: Ui, Marta.
1: De tot.
0: Li vas menjar el penis a un tio de 20 anys més que tu?
1: Sí.
0: Dios!
1: Sí.
0: Si arribes a saber que tenia més de 20 anys que tu, li haguessis fet?
1: Segurament, no ho sé, perquè està molt bo, però segurament no, però no ho sé.
0: Bueno, si ho haguessis fet no passa res.
1: No sé, jo què sé. Sol follar, eh? Relació no.
0: Molt bé. Hola, bona nit.
2: Teunito.
3: Hola, perdón, es que sé que os llamaba mucho rato un niño, era mi amigo.
1: Renya. Vale, pues mira, dile al teu amic que ara no són hores de trucar, que estem treballant, vale? Que truqui demà de 8 a 9, però ara mateix no.
2: Marta,
1: a més, no teniu col·le demà?
2: Eso.
3: Sí.
1: Ah, pues venga.
0: Va, a dormir, nen.
1: A dormir.
3: Perdón,
0: No, ni perdón, no, ni perdona.
2: Tranquilo, campeón, tranquilo, eh?
0: Sao.
2: Mañana te pegamos.
1: Te perdonem si no ho torneu a fer.
2: No, mata'l.
3: Vale.
1: Venga, adeu.
2: Adeu, chico.
1: Bona nit.
0: Penja. Penja.
2: No sap penjar, és un nen.
0: Pots penjar el telèfon?
2: És que ens està trucant amb un telèfon de joguina de l'imaginari.
1: És que li esteu realimentant.
0: Ara, ha penjat. Menys mal.
5: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, Ballo sense tu. Amb el suport del Departament de...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Oi.
3: Ja. Bad girl.
2: Miami, Barcelona, ay.
3: La

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Aines?
1: Aran!
4: Ha mort. Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen, soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen. Nen.
4: California Girl.
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California gays.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: the drums. La plena.
1: La pena. Ah,
0: Estàs plena.
2: La
0: puta estàs plena. Plena.
2: No, estic molt buida.
0: Estàs buida?
1: Ui, sí. Marta, per favor.
0: Estàs buida per dintre, Marta.
2: No.
0: Estàs buida o plena? A veure, què t'ha passat?
2: A veure, depèn. De què estem parlant? Ah, de diners. Estic buidíssima. Oh! Estem a final de mes, no he cobrat.
0: Ara la Marta ens llegirà un missatge que acabem de rebre ara mateix des d'un hospital.
1: Sí, moltíssima atenció, perquè ens agrada molt el sexe als hospitals.
0: Davant, Marta, quan vulguis, no t'entrebanquis quan llegeixis, vale? Vinga, tu pots.
2: Zero pressió. Molt bona nit a tots i molts petonets a la Marta. Oh, I love you. La millor sexòloga que existeix. Me moro, jo també t'estimo. Des de l'hospital us escric. Tema nudes. Jo tenia un grup amb gent random i teníem la norma de que si algú enviava un emoji dels ulls així com grans, d'encocat,
0: vale,
2: havies d'enviar nudes provocadors o complets. Dos, tema edat. Jo tenia 22 anys. Ah. O havia acabat de deixar amb l'ex i vaig conèixer a una senyora de 50 que em va ensenyar tot i de tot signes d'exclamació.
1: Toma, l'experiència.
2: I tres, i llocs random on he tingut sexe ha estat els despatxos dels metges i a la saleta del quiròfan durant el Covid amb una compi de l'hospital.
0: Hòstia,
2: jo pensava que era una persona que està a l'hospital ingressada i és una persona treballadora.
0: Dos treballadors a dintre del quiròfan i
2: una
0: al cap
2: cosa.
0: De mitja hora una operació de cor.
2: A veure, lloc més higiènic, un quiròfan segur que no n'hi ha, però jo espero que després el deixéssiu ben desinfectadet.
0: Home, sí.
2: Perquè no vull anar jo allí a que em facin una colonoscòpia i que hi hagi un lefazo.
1: Lefa! Home, sí. També et dic, jo no crec que estiguéssim molt per la labor de recollir perquè vam pensar, oye, vámonos rápido, que si no aquí ens pillen, saps?
0: Però, malament.
2: Però els hospitals no estan plens de càmeres.
0: Bueno, potser en un... allà no, saps?
1: El quiròfan jo diria que no. Jo crec que hi ha càmeres a les sortides, passadissos,
0: clar,
1: no?
0: Però dintre el quiròfan...
2: Els quiròfans hauria d'haver càmeres, eh?
0: Tu creus, Marta?
2: Clar.
0: Però una cosa, aquest home ha dit que té un grup de WhatsApp que es passa nudes entre el grup
2: de WhatsApp. Quan algú envia un emoji d'uns ullets...
0: Sí. Hi ha gent que té grups de WhatsApp i allà s'envien nudes.
2: Ui, i el Telegram és terrible.
1: Potser posaves ullets i t'ho enviaven per privat.
2: Ah, potser sí.
1: Això tindria més sentit, no? Que si no et viu...
2: Rollo Grindr.
1: Clar, jo és que Grindr no sé com funciona, però... També envies un emoji i t'envien coses o no?
2: Bueno, no, a Grindr tu te fas Grindr, no te fiques cap foto ni res i ja t'arriba una foto polla en 0,
0: a veure,
2: no cal ullets.
0: Ho estàs generalitzant molt tu ara, eh?
2: Jo estic generalitzant perquè
0: generalitzant
2: tots els meus amics...
0: Ara estàs dient que tots els amics són iguals.
2: Que no deixes pas... No, jo no he dit això!
0: Ho acabes de dir.
2: No he dit això! Sí. Escolta'm, tots els meus amics són... gais... menys el Tomàs i el Miquel, que són uns heterazos de merda, i per tant no tenen ni puta idea com això. I tots els meus amics a mi m'han fet la prova de fer-nos un Grindr sense res, i a Lleida, que a més no és ni Barcelona, i al Norri ja ens arriben fotos polles.
0: Mare meva!
1: Bueno,
0: tots són iguals.
2: Jo no dic ni que estigui ni bé ni malament. Jo dic lo que hay, factos.
1: Jo tinc col·legues gais que alguna vegada m'han parlat i sí que és cert que a Grindr van a saco a vegades, sí, és cert.
2: Allí hi ha molt de sexting.
0: A veure, en lloc de dir-ho nosaltres, que no tenim Grindr, que el truqui una persona amb Grindr i digui la veritat de què és el que passa dintre de Grindr.
1: Ara...
0: Okay. És veritat, això és mentida.
2: Exacte.
0: Vinga.
3: 93-545-6868.
0: Tenim una persona que tingui ara mateix Grindr instal·lat al seu mòbil. És veritat que la gent va tan samada o no? O no?
1: Tenim molts usuaris de Grindr al programa perquè el seu dia vam preguntar quina era la xarxa social que fèieu servir per lligar i la majoria, bueno, la gran majoria va dir Grindr.
2: Quasi guanyes, sí.
1: Grindr.
0: Que té un so especial, fa... Algú sí.
2: Fa, tu com ho saps?
1: Saps què? L'estava buscant ara mateix. Grindr Sound Effect.
2: Ai. Vinga, va, serà que no hi ha gent gay amb Grindr amb aquest programa?
0: Recordeu el telèfon, va.
3: 93-545-6868.
0: A tot això avui estem parlant de sexting, de passar-vos nudes a través dels mòbils, a través de WhatsApp i... Dios.
2: Bueno, ja no.
1: Això és que t'arriben moltes polles, no?
2: Tomàs, di-li que pari.
1: Ja està, ja ha parat. Mare meva, no?
0: Va molt excitat.
1: Hòstia, que heavy.
0: Va molt calent.
2: No truqué ningú. Què?
0: No.
2: Ah, mira, l'anècdota que volia explicar abans.
0: Què vols?
2: Espera que no me'n recordo.
0: Pues, a veure, Marta.
1: Mare meva.
2: Se m'ha anat.
1: Ens tens abandonat.
2: Se m'ha anat. De què estàvem parlant?
0: Anem a escoltar una cançó.
2: Vale, vinga, un besito.
3: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: alguien agafi la morocha y se la emporti a ballar d'una vegada, per favor.
1: Ai, ai, ai.
2: La morocha, una mora de mayor.
0: Atenció, perquè la Marta està sortint de l'armari.
1: No, jo vaig sortir de l'armari als 14 anys. Lo que a veure. Que ningú me pren en serio.
0: Marta, home, tu ets lesbiana?
1: No.
0: Tu ets bisexual?
1: A veure, si m'hagués d'etiquetar, m'etiquetaria com pansexual.
0: Què vol
1: però
0: dir?
1: Sí,
0: què vol dir pansexual?
1: Tu m'has explicat mil cops.
2: Pans and company.
1: No, pansexual és una persona a la que li agrade, li pot arribar a agradar, li pot atraure qualsevol tipus de persona. Independentment de si és home, dona, gènere binari, gènere fluid...
0: Que és igual el que tingui entre les cames.
1: Exacte.
0: Que s'enamora de la persona.
1: És que me la pele i me posa cachonda, sí.
0: Te la pela.
1: Me la sude. Tres ovaris.
2: Jo, clar... Estem, ens hem discutit abans de parlar en directe i tal, amb el
1: sí,
2: Miquel i tot. És que jo ho sento molt, Marta, però jo a tu no et considero del col·lectiu.
1: Perquè tampoc he de justificar davant
0: ningú. Però Marta, tu no, dius que ets del col·lectiu
1: sí.
0: LGTBIQ+.
1: I tant.
0: Zeta.
1: Sí.
0: Però que no ho ets.
1: Però per què no?
2: Ets hetero.
1: No sóc hetero.
0: Ets hetero, Marta.
2: Hetero, bàsica.
1: No.
2: S'acabó.
1: No, sóc molt bàsica, però no sóc
2: hetero. Ets hetero.
1: Que no, coño. Tio, jo me masturbo mirant vídeos de ties. De vagines, de vulves, me direu que això és hetero. Me fico cachonda.
0: Sí, sigui, tu cada nit?
1: No, cada nit no.
0: Bueno, de tant en tant?
1: De tant en tant.
0: Vas a una web, a quina web vas, Marta, per saber-ho?
1: Doncs mira, de vegades a Erika Last, que és una directora de porno feminista i penja trailers dels seus vídeos,
0: ah.
1: I jo amb això ja estic més que servida.
0: Vale, i tu t'ho poses al teu portàtil, t'estires tranquil·lament?
1: Al mòbil, sí.
0: Ah, amb el mòbil t'ho poses?
1: Sí.
2: Que moderno.
0: Et baixes els pantalons?
2: Miquel.
1: O no porto res, perquè jo per casa vaig en nudes.
0: Va, per favor!
1: És veritat! Bueno, vaig amb calces.
0: Vas amb calces per casa?
1: Sí.
0: Doncs...
1: Els meus veïns estan molt contents.
0: Clar, perquè estàs boníssima.
1: Gràcies, guapo.
2: Ens estem allunyant. La Marta no és del col·lectiu.
1: I dale, que sí que ho soc!
0: I tu et masturbes mirant aquest vídeo de dues lesbianes tinguent sexe.
1: O una tia masturbant-se... O dues ties. Me direu que això és hetero. Això no és hetero. A mi me fique cachonda les ties.
0: Però tu no te lies amb ties.
1: Però perquè ho diguis tu.
0: És veritat, no et lies amb ties.
1: M'he liat amb ties. Ara estic amb un tio. Però jo m'he liat amb ties.
2: Va mig quedar amb una, però...
1: No he mig quedat amb una, però sí, però he mig quedat amb més. De una.
0: I de vagines, quantes n'has menjat a la teva vida?
1: De vagines, vagines... Zero.
0: Però no, ets lesbiana.
1: No, escolteu, nois, això és molt ofensiu.
0: Ala. No ets lesbiana.
1: I clar, no sóc lesbiana. Jo mai he dit que sigui lesbiana. Però tampoc sóc hetero.
2: Marta, ets hetero.
1: No sóc hetero.
0: Ets hetero.
1: Escolteu, és molt bifòbic això que esteu dient. I panfòbic també.
2: Existeix això?
1: Segur que
2: jo
1: sí.
2: M'he perdido.
1: És martafòbic.
0: Jo sóc més del Pans and Company,
1: no, escolteu-me, gent... noies que esteu en la meva situació, per ser una tio... Perdó, per ser una tia...
0: Una tia? Ara què ets? Un tio o una tia?
1: Jo sóc una tia, això ho tinc claríssim.
0: Ah, vale.
2: Estàs marejant.
1: No, per ser una tia femenina i molt normativa, no me poden agradar les ties perquè no porto camisa de quadros, no porto les claus penjades dels vaqueros i no vaig rapada amb el septum. Doncs pues no.
2: Ah, vinga, ara ríete de les
0: esquenes. Ara que voti l'audiència.
1: Que voti l'audiència.
0: Va.
3: 93 545 68 68.
0: Ningú
1: soc del col·lectiu.
0: Algú vol defensar a la Marta o algú es vol encarar a la Marta?
1: Escolta, fer... salva-me.
2: Anem a recapitular una mica, vale? La Marta, sí. El 95% de relacions, ja siguin sexuals o no sexuals, han estat amb homes i el 5% restant només s'ha liat. No ha menjat cap vagina.
1: No he menjat cap vulva, però jo me masturbo mirant vulves.
0: És pues que no té res a veure.
1: Mai m'he masturbat mirant un penis.
2: Mentida.
1: No, és veritat.
2: No m'ho crec.
1: És veritat.
0: A veure.
1: És veritat.
2: Marta, que no m'ho crec.
1: Mai m'he masturbat mirant un
0: penis. No has mirat mai porno heterosexual?
2: Sí, Marta, que sense boleta haurà sortit una polla. És que no m'ho crec.
1: Que no, que sempre són ties o ties masturbant-se.
0: Encara que sigui la publicitat de la pàgina web.
1: No, perquè on ho miro jo no hi ha publicitat d'altres coses.
0: Dios!
1: Hi ha lo que tu vols i punto.
2: Vaya trola.
1: Que no vols, posa tu cole.
2: Vaya trola pirola.
0: Com t'agrada posar-te així amb nosaltres?
2: Jo estic molt decebut.
1: És que estic ofesa!
2: Jo vull que la gent valori.
1: Estic discriminant!
2: Nois, creieu que la Marta és del col·lectiu, sí o no? La Marta porta aquí ja un any amb nosaltres. És que la gent ja pot jutjar.
3: 93 545 68 68.
1: Literalment, demà fem un any.
0: Demà fem un any?
1: Sí, l'1 d'octubre.
2: Ens portes berenar o algo?
1: No, us vaig portar croissants.
2: I ara?
1: Ara no.
2: Mare meva.
1: Ara no, perquè me discrimineu.
0: Ens vas portar manolitos.
2: Gafotes.
1: Sou bifòbics, que ho sapigueu.
0: No, a més, és que no hi ha ningú que truqui per defensar-nos.
1: Ningú em vol defensar.
2: No,
0: ni a tu ni a mi.
2: Perquè saben que no tens raó, Marta. És normal, no passa res.
1: Tio, si me poso cachonda amb una vulva, tenint jo una vulva i sent jo dona,
4: bomba.
1: Hetero no soc. Hetero
0: no soc. Però no et folles a ties, Marta.
1: Que no hagi sorgit no vol dir que no me fiqui cachot.
2: Et desmunto la teoria. Que un tio es masturbi amb vídeos de tios i després només es folla a ties, per mi no és ni bisexual ni gay. El tio és hetero, però li posa cachondo mira vídeos.
1: El tio té masculinitat fràgil i li fa por admetre que li fiquen cachondo les polles si és que li fiquen cachondo les polles.
2: Ho sento molt, Marta, però me bajo de tu barco.
0: Si avui mateix tinguessis l'oportunitat de tenir sexe amb una dona, ja?
2: Sí.
1: Sí, el tindria.
0: El tindries?
1: Que sí.
2: Només per callar-nos la boca.
1: No, sí, que sí.
2: Només ho faria per orgull.
0: I a sobre ens enviaries un nude en plan per demostrar-ho.
1: No, això sí, no.
2: Ho veieu, nois, jo tenia raó. Diries així. M'ha fet ditet.
1: Mira, jo no m'he de justificar davant de ningú. Jo sé, jo tinc molt clar el que sóc i el que m'agrada.
0: I què ets, Marta?
2: Hetero.
1: Pansexual.
0: Hola, bona nit. Adéu. Jolín, veus, Marta, tio, ets indefensable.
2: No, només tens un fan i ha penjat.
0: Hola, ara sí, hola.
1: Hola.
2: No!
0: Ai, de veritat, eh?
1: No m'estimen.
2: No tenen arguments per defensar la Marta.
0: No hi ha arguments per defensar la Marta.

0: he dit que sigui lesbià.
1: No, el tema és molt delicat. La Marta s'està penjant medalles del col·lectiu que no mereix.
2: És veritat.
1: Tu no has patit. Tu no has patit el que pateix el col·lectiu.
0: Coi, estic patint ara!
1: No. Ara estàs divertint amb nosaltres.
0: No m'estic divertint una vegada.
2: És més, ningú, però ningú ha trucat per defensar-te, Marta.
0: Ja, això és molt lleig, eh?
1: La gent està tan concentrada escoltant aquesta picabaralla que pensen, és que no vull interrompre, li està agradant el
2: Torno a posar el telèfon a veure si hi ha una última oportunitat perquè algú et defensi.
0: No hi és.
3: 93 545 68 68.
2: La Marta és pansexual, sí o no?
0: O bif. Fiqueu-me l'etiqueta que us doni la gana, però jo sóc del col·lectiu, perquè a mi m'agraden...
2: Hola, bona nit.
4: Hola.
2: Com et dius? Com et dius?
4: Anna.
2: Què en penses d'aquesta conversa que estem tinguent?
4: La Marta pot ser el que vulgui.
0: Gràcies, Anna! Gràcies! Però què creus?
1: Però què dius, Anna? Però què estàs dient?
2: Justifica la teva resposta.
4: Perquè
0: en té
4: que ser el que vosaltres voleu?
0: Gràcies,
2: no, no és el que, no, no, no, no has entès.
1: Sí. Que no és el
2: ella,
1: que volem.
2: Ella va dient que és del col·lectiu LGTBI. Tu creus que ho és?
4: Sí, tant, i jo.
0: Ah, gràcies, Anna.
1: Tu també?
4: Clar, per què no podem ser del col·lectiu?
0: Quina lletra ets, Anna?
4: Per què no
2: tenen que
4: posar-ne les etiquetes a tot?
2: Però tu ets hetero.
4: Hetero, sí, casada fa 30 anys.
0: Ets hetero, llavors no ets el col·lectiu.
2: Clar, tia.
1: Hola, t'ho ha dit la Marta, que l'has defensat i ella t'ha traït, eh?
0: No!
1: Como Brutus a Julio César.
4: A sobre, que vinga a defensar-la.
0: Que no, Anna, t'agraden les ties?
1: Les tites?
4: No, però m'agrada veure vídeos de ties tenint sexe.
0: Ah, vale.
4: Que no té res a veure.
1: Llavors ets hetero.
0: Acceptau
1: el culpo. Hetero.
4: És que jo sexe amb una dona no tindria, que és diferent.
2: Vale, per tant, no ets LGTBI.
1: Llavors, però jo sí. Estàs al nivell de la Marta?
0: No. O sigui, sí, però no. Ah!
1: Sí, ho ha dit l'Anna i ho ha dit la Marta.
0: No, escolteu una cosa, l'Anna té raó. Jo puc ser el que jo vulgui.
2: Tenim més gent que crec que et volen defensar. Gràcies, Anna.
0: Un besito, t'estimo.
2: Hola, bona nit.
5: Hola, hola.
2: Bueno, és un nen. Hola, qui ets?
5: Soy el Javi Alcaraz.
2: Javi.
1: El hijo de Carlos Alcaraz.
2: Bueno, tu ets un nen, Javi, em sap greu.
1: Millor no.
5: Sí.
2: Millor que no. Hola.
6: Hola.
2: Hola, qui ets?
6: Veieu normal de les marranades que arribava a parlar?
2: Home, pues sí,
0: és literalment el programa va de sexe.
2: Sí, la veritat és que no hi ha cap problema.
1: A veure, i tampoc són marranades. Una cosa, que no són marranades, que estem parlant de col·lectius sexuals.
6: Home, de ficar-li els dits...
1: Bueno, ja, però és que això és una pràctica.
2: És el problema?
0: És una pràctica sexual.
2: I quin és el problema?
1: És un programa de sexe avui, tio.
6: No sabeu ni el que sou.
2: Sí que ho sabem, que el que
0: clar,
2: som.
0: Els tres sabem cadascú el que és.
1: Sí. Jo sóc idiota, però no té res a veure amb què parlem de sexe o no.
2: Vaya idiota aquest, no?
1: Sí, la gent és molt borde.
2: Hola, bona nit.
7: Soy el padre de Javi Alcaraz.
1: Ah, el pare.
2: Vale, pues
7: no. Venimos en el coche y él quería llamar. Digo, hoy no es tu noche.
2: Home, clar.
1: Pero tú puedes hablar.
0: Avui no es el dia.
7: Pero bueno, que tiene 12 años y está aprendiendo, ¿eh?
2: Molt bé.
1: Vaya, pare. Enséñale. ¿Qué opinas, pare, d'això?
7: De la sexualidad y de todo.
0: Sí.
7: Pues en los tiempos que corren ahora, creo que deberíamos dejar de poner tanta gente.
2: Espera, torna-ho a dir-ho.
7: I que cada un hiciera lo que tiene la gana sin juicio de nadie.
2: Molt bé! Molt bé!
7: Antiguamente.
1: Però tu opines que Marta és pansexual o no? I baja la ràdio.
7: Vinga.
2: Baixa el volum de la ràdio, sisplau.
7: Sí.
2: Vale, la Marta és pansexual, sí o no?
7: La Marta, yo creo que la Marta es romana, de todo. Hasta que no llegaron los cristianos y lo desmontaron todo. Bueno, como los griegos, todo el mundo hacía lo que quería con quien quería y no pasaba nada.
2: Vale.
7: Y unas órdenes que dicen que hay que hacer esto y esto está bien, esto está mal, y sacar el mundo.
0: Muy bien. Padre Javi.
7: Y ahora tenemos que sacar otra vez 40.000 nombres.
2: Muy bien, muchas gracias, tío.
7: Yo creo que esta chica lo que hace es disfrutar la vida. Marta, disfruta la vida.
0: En eso estamos, gracias.
1: Yo creo que toma por lliga amb la Marta.
0: Un besito. Sí.
2: Gracias. Hola, bona nit.
8: Hola.
2: Hola, com et dius?
1: Ei, campeona.
2: Com et dius?
0: Hola.
8: Laura,
2: des d'on es trucas? Des
8: de Sant Feliu de Llobregat.
2: Què en penses de la Marta, Laura?
8: Pues que yo la defiendo, vamos.
1: ¿Por qué?
0: Gracias, Laura, cariño.
8: De nada, cariño. Mira, yo te explico. Yo tengo a mi pareja aquí en el coche, ¿vale? Llevamos 4 años, somos muy sexualmente felices, todo lo que sea. Pero él sabe que en mi pasado, pues yo he estado con chicas.
0: Vale.
8: A día de hoy, como pareja, no tendría una pareja mujer, pero a mí me ponen las tías.
2: Per tant, ¿tú et consideres bisexual?
8: Bisexual.

0: to You. Així comencem aquesta nova hora de Flash Urban, les 10 i 4 minuts. Avui estem parlant de petting, de sexing i aquestes coses, Marta?
1: I tant, de sexting, de sexting.
2: I de la sexualitat de la Marta, que encara no ens ha quedat clar després de 6 hores de conversa.
1: Jo, mira, jo des dels... Crec que tenia 14 o 15 anys, que jo ho sé, i tampoc li deixo justificar.
0: Marta, que siguis el que vulguis ser tu, i punto.
2: Aquí, Marta, mai et posarem traves perquè tu t'alliberis i siguis la teva versió del que vulguis.
1: M'aconseguiu nòvia.
2: Ah, doncs un cop...
0: Vols que busquem nòvio o nòvia?
1: No, no, res, quita, quita.
2: Un cop vam intentar fer una cita amb la Marta, amb una noia que, bueno, que no va quallar massa, no, Marta?
1: No va quallar massa, però perquè...
0: Perquè era perrofla.
1: Però... No! Sí. No és veritat.
2: No, sí. No et va agradar.
1: No és veritat.
2: Jo me'n recordo. Sí, sí.
1: No és veritat.
0: Fem una cosa, busquem una noia que vulgui llogar en directe amb la Marta.
1: I dale, venga.
0: Vols o no vols?
1: Vale, va, venga, sí, sí, sí.
2: Home,
1: sí.
2: Després de tota la discussió que hem tingut, ara no ens diguis que no vols lligar amb una noia.
1: Jo vull lligar amb una noia, sí que
0: vale,
1: vull.
0: Per tant, busquem una noia que vulgui lligar-se a la Marta ara mateix en directe.
1: Vinga,
2: vol menjar figa?
3: 93-545-68-68. Pues...
0: Aquest és el telèfon, 93-545-68-68. Una noia que vulgui lligar-se en directe a la Marta.
1: Vinga,
0: Marta, què t'agrada?
1: Que em tractin bé, estaria molt bé.
0: Vale.
1: M'agraden els mimos.
0: Els mimos.
1: M'agrada molt el contacte físic. M'agrada el princess treatment.
0: Atenció, perquè tinc la primera trucada de la nit.
1: Vinga, a veure.
0: Hola.
1: Hola.
0: Hola. No tenim la primera trucada de la nit, de moment.
2: Primera figa descartada. Anem a buscar més.
0: Busquem una noia que vulgui lligar-se en directe a la Marta.
3: 93-545-68-68.
0: Tenim trucada.
2: Telèfono.
0: Hola.
1: Hola.
2: Amigo.
4: Hola, bones.
0: Va, no feu això. O parles o no parles. Doncs no parles, doncs ja està.
1: Ai, gent.
2: És de la residència.
0: La gent és imbècil, a vegades.
1: Per saber si t'agradaré o no, perquè clar, jo també li he d'agradar a ella. Busca'm a l'Instagram.
0: Això, digues el teu Insta,
2: Marta. Digues el teu Insta, Marta.
1: Sexpsòloga. Sexòloga.
0: Sexpsòloga.
1: Exacte, i allí me veus i si t'agrado, truques.
2: Ah, bueno.
0: Molt bé,
2: Marta.
1: És que bé.
0: I si vols lligar en directe amb la Marta, aquest és el telèfon.
3: 93-545-68-68.
0: 93-545-68-68. Marta, què més t'agrada físicament, a veure?
1: Físicament a mi m'agraden més bé. És que ara ho riureu de mi, però no, és que m'agraden més bé masculines.
0: T'agraden masculines?
1: Bueno, jo al principi pensava que m'agraden femenines, però resulta que no.
0: Tenim trucada.
2: Ojo, piojo.
0: Hola.
5: Hola.
0: No, estem buscant noies, no homes.
1: Bueno, potser és una dona trans. ¿Cómo?
2: Que estem buscant dones, tots.
0: Bueno, tenim una altra trucada.
1: Vinga.
0: Hola?
6: Hola? Hola?
0: Però que aquesta persona que està posant el telèfon a la ràdio ens està molestant.
1: Deixa'ns treballar, home, que estem aixecant el país.
2: Jo crec que deu ser un centre o algo que estan tiesinis i ens van tocant.
0: No, un centre de discapacitat, segur que sí.
2: Jo crec que sí. Ens ha passat més d'un cop i a veure, nois, està bé que vulgueu col·laborar, però col·laboreu, fes-ho bé.
1: Exacte.
0: Hola?
4: Puta!
0: Per què fan aquestes coses, tio?
1: És que no fa gràcia.
2: Va, sisplau, que una noia vingui a salvar-nos a nosaltres i més concretament a la Marta i que després vulgui fer coses amb la Marta.
0: Hola?
6: Hola?
7: Hola, buenas.
0: Ai, de veritat, és que la gent és imbècil i ja està.
2: Per què no li traieu el mòbil a aquesta penya? Que no pot fer servir el telèfon, que no està bé. Home, és pitjor per ells.
0: Hola?
1: Hola?
2: Hola, bones.
1: Ai, tio, que no fa gràcia.
2: Ja, estem en una dinàmica... Hola? Parleu, sisplau.
0: No. Aquí, hola.
2: És l'avi un altre cop.
0: Veus?
1: Ara és que... serà el pitjor d'això.
0: Adrià, venga, pots... ja. Baixa el volum de la ràdio, sisplau.
7: Ai, sí, perdona, perdona.
1: Vale,
0: a veure, Adrià, diferents coses. Un, baixa el volum. Dos, estem buscant noies. Vale?
7: Ah, noies només?
1: Sí, noies només.
2: Tens alguna noia?
7: Hòstia, però no discrimineu, home.
2: Pues mira,
1: és que jo ja estic cansada dels homes, de veritat.
2: Ui?
7: No, home, no, per què?
1: Perquè cansen. Jo no vull que me cansi una dona.
0: Adrià, digue-li alguna cosa perquè es comenci... Perquè, no sé, per tornar a provar els homes.
2: Clar, per conquerir-la.
7: No, jo truco per donar la meva opinió.
1: Dóna-la.
0: Endavant.
2: L'Adri.
7: Mira, la meva opinió és que... Què? Esteu ben malalts del cap, eh? Esteu malalts del cap.
1: Què et passa, per què?
2: Què passa, Adrià? Cuéntanos, reina.
7: És que jo sóc una persona molt tradicional i jo aquestes coses, quan començo a sentir a parlar aquestes coses, no les entenc pas bé.
5: Pues apaga la ràdio i ja està.
2: Espera, quines coses, exactament? La diversitat sexual, vols dir?
7: Diversitat sexual és una cosa, però aquí no hem vingut a aquest món per follar amb un i follar amb un altre i demà provem un home i passat provem un conyo.
2: Per què no?
7: Això què és, això?
2: Perquè no vols fer-ho tu, o què?
7: Això és de viciosos.
5: No, és de viciosos, guapo.
1: Ai, de veritat, tornes-hi i li dones.
5: Ens estàs dient malalts al cap?
2: El que puede, puede. Si tu no pots, és problema teu, cabron. Nosaltres podem fer el que vulguem.
7: Jo puc fer el que jo vulgués.
2: Pues llavors calla i deixa'ns també nosaltres.
5: Si tu pots fer el que vulguis, nosaltres també podem fer el que vulguem, no?
1: Exacte.
7: No, si jo no dic que no feu el que vulgueu.
5: Pues per què truques per donar eleccions?
2: Home, va, Adrià, però què dius, bro?
5: Per què truques per donar eleccions?
7: No, home, no, eleccions no, home. Cago en dera, no us enfadeu, eh?
2: Però si ets tu, que ha començat a cridar-nos.
1: Tu has començat a atacar.
7: Pit and love, eh?
1: Què? Què dius?
2: Pit and love, què és això?
5: Que no, que pis and love.
2: Vull dir, pati, amor, vale, vale.
5: Però una cosa, a veure. Si no t'agrada escoltar el que estem dient, apagues la ràdio i ja està, no hi ha més.
7: No, home, no, com vols que apagues la ràdio? Si us escolto cada dia.
5: Vale.
2: Conya, pues llavors...
1: Pues llavors per què ens critiques?
2: Tracte'ns una mica millor.
7: No, jo no he criticat, jo dic que no ho trobo normal, no és algo normal per mi.
5: No és normal que la gent parli de sexe.
7: No.
1: Així ens anota,
7: no és normal que avui ens follem una polla, demà ens follem un conyo i...
5: Mira, per què no és normal?
7: Una cabra.
1: Ai, mira...
5: Una cabra, ningú ha dit res de cabres,
1: exacte.
5: Eh?
1: Animals, bueno, no.
2: A vegades ho hem dit. Però el cas... És
1: ets
2: que
1: un bifòbic i ets un homofòbic i està molt lleig això que estàs dient.
7: No, homofòbic no. I un cabrafòbic. No confongueixis, eh? No confongueixis i no dic coses que no són veritats.
5: Una cosa,
7: jo no veig normal, això. No.
1: Ja està, ets un bifòbic. T'agraden
7: les conyos. Ja està.
5: Bueno, i si vols provar les dues coses, quin problema hi ha?
2: Clar.
7: No, cap problema, no hi ha cap.
5: Doncs pues ja està. Pues
7: la meva segur que no la provareu.
5: Bueno, és que ningú vol provar la teva polla. Bueno, aquest home no està bé del cap i ja
1: venga.
5: No hi ha més. Vale, vinga, adeu. Vinga, bona nit.
2: Ai, Déu meu senyor, eh? Aquests oients a vegades ens ho posen molt complicat.
1: A veure, qui truque?
5: Ningú.
1: Ah, vale, ningú. Pues ningú truque.
5: Ningú.
1: Ai, Déu senyor. Bueno,
5: estem
1: pues nada,
5: una nit molt complicada.
1: Me'n vaig a casa sola.
5: Ara sí, hola.
1: Ah, vale.
6: Hola.
5: Hola, com et dius?
6: Com et dius? Sí, jo me llamo Mohamed.
5: Ai, de...
1: Hola.
5: Hola. Hola, com et dius?
6: Hola, bona noche.
5: Com et dius?
6: Luis.
5: Luis. Què passa, Luis?
1: Luis.
2: Luis, cuéntanos, ¿por qué llamas?
5: Luis, ¿parles o no parles?
1: Luis, ¿tens vulva? Venga, adeu, és
6: no,
1: que...
6: No, però si quieres me pongo peluca.
1: No, venga, adeu, és que no, ni puta gràcia,
5: però
1: tio.
5: Però una cosa, portem una ratxa de trucades de merda?
2: No,
5: però de merda de dalt a baix,
2: la gent ha d'entendre que això no és segon d'ESO, home.
5: Però no sé si estan jugant o són imbècils de veritat.
2: Home.
5: A veure aquí, hola.
8: Hola, bona tarda.
5: Hola, qui ets tu?
8: El Carlos.
5: Carlos.
8: Sí.
2: Sembla normal.
5: De moment sembla una persona normal, el Carlos.
1: Espera. A veure, Carlos. Sí,
8: home, collons.
5: Carlos.
8: Jo crec que... Perquè la Marta diu que està cansat dels homes.
5: Sí.
8: Crec que no ha trobat a cap home normal.
5: Cap home normal.
1: Tu ets normal, Carlos.
8: Jo sí, bastant.
5: En diferència del Carlos, sí que diré una cosa, que truquen homes molt, molt tontets en aquest programa.
1: És que com Pere no està cansada. Clar, he vist lo visto.
2: Jo, clar.
5: Però tu, Carlos, dius que ets una persona normal.
8: Sí.
5: A veure, demostra-ho.
1: Bastant.
8: Pues normal. Home, tinc la meva feina, tinc els nens, no fumo, no
1: i parella tens, Carlos?
8: Eh?
1: Parella tens?
8: Sí, estic casat.
1: Ah, vale.
8: Per això dic que el problema que tens és que no has trobat algú una mica normal.
1: Vale, vale. O sigui, m'estàs intentant donar esperances en que trobaré algú normal en algun moment.
8: Que hi ha algun camarús, hi haurà que sigui una mica normal.
5: En Carlos és molt bona persona. Per què no truca per lligar amb tu? Truca per donar-te esperances.
1: Gràcies, Carlos. Més o més com tu a la vida.
2: Per dir-te, no ho descartis, saps o no? No descartis a tots els homes. Pots trobar home o dona, però no matis a tots els homes que potser hi ha algú bo per tu, Marta. Nosaltres no, però potser hi ha algú bo.
8: Si vosaltres no, vosaltres esteu una mica tarats. Sou bons nens, però tarats.
5: Ens ho agafarem amb bones paraules.
1: Però som bifòbics.
5: Ens ho agafarem bé, vale?
1: Jo me'ns estimo igual, eh?
5: Carlos, digue-li una cosa per convèncer a la Marta que no deixi els homes.
8: Home, penso que els homes
9: Som molt cabezones, però som també romàntics si volem i bastant pastelosos si volem.
2: Bé.
9: Però que és el que diem, que costa molt trobar, avui en dia costa molt trobar gent així.
5: Cada vegada costa més.
1: El Carlos, si s'ho ha hagut de pensar el Carlos... Bueno,
2: volia escollir bé les paraules perquè sap que no estàs receptiva, Marta.
1: Si volem...
9: Exacte, és que estàs molt...
1: No, és veritat, estic cremada. Els homes me tenen cremada.
5: Cada vegada costa més trobar un Carlos,
2: Sí,
5: és molt heavy. Bueno, Carlos, gràcies per
1: les teves esperances. Un besito, gràcies, guapo.
2: Ets un àngel.
9: Moltes gràcies, bona nit. Adéu, maco.
10: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal. Ah, sí.

0: flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: La GFM.

0: FM, el poder del ritme.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Què fas, que no ens truques?
3: 93 545 68 68.
2: Flash Urban.

0: meva.
1: Vinga, tu estàs bien. El meu primer amor era gitano. Us ho juro per la meva vida. Encara li tinc carinyo.

0: No, no, no. Hem de tornar a provar. No pot ser que ens pengi una gitana.
1: Vale, doncs vinga, bueno, torno a trucar.
0: Ni una gitana ni ningú, vull dir, o sigui que no...
1: Doncs vinga.
2: Un paio tampoc.
0: Clar, per favor. Gitanada històrica, aquesta broma. Vinga, va, a veure si funciona. Oye, cunyada, tu.
2: Ojalá.
1: Doncs vinga, tornem a provar a veure si ara sí que ens agafa el telèfon la gitana.
0: M'he espantat. Com...
1: Sabeu quin és tu?
2: Tant de bo, tant de bo.
0: Vinga.
1: La gitana està dormint ja, eh?
0: No pot ser. No, no, no, no.
1: Tornem a provar.
0: És que, clar, tu tens ganes de que surti això. Jo també, moltes. Tornem doncs a fer la tercera, va.
1: Tornem a trucar?
0: Sí, sí, tornem a provar la tercera.
2: La camiseta que tengo.
1: Doncs vinga, tornem a trucar a la gitana.

0: Per favor.
1: Bueno, pues nada.
2: Estic molt decebut.
0: Que malament.
2: Amb que no hagi funcionat la broma gitana.
1: Bueno, més endavant, potser. O no.
2: Joder!
0: Va!
2: No, no, no!
0: No, no. La gitana no agafa el telèfon.
2: Doncs res, malauradament, no podem fer aquesta broma, com bé sabeu. De tota manera, vosaltres podeu seguir demanant la vostra. 699-69-69-69. Que trist.
0: Una si no, broma.
1: Que truquin al 93-545-68-68.
0: Molt bé, Marta!
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I estava buscant una nòvia a la Marta.
1: Ai, sí, se m'havia oblidat.
0: Estàvem buscant a una noia que volgués lligar-se en directe a la Marta.
1: Vinga, va, que als Nadals li vull portar a ma mare a algú que fa molts anys que no coneix a ningú.
0: Vale.
2: Estem buscant figaflaues per la Marta.
0: Doncs vinga, si ets una noia que et vols lligar en directe a la Marta, truca'ns ara mateix.
3: 93-545-68-68.
0: Efectivament, 93-545-68-68 és el telèfon de la ràdio. Està sonant el telèfon.
2: Ojo. Calma, calma, calma, calma, ja.
0: Hola. Hola.
1: Ai, no, de veritat. Ah,
0: és aquell que posa el telèfon a l'altaveu.
2: A tot trapo.
0: Vaya imbècil.
2: Oh.
0: Bueno, pues res, tornem a intentar-ho.
2: Jo que pensava que ara trobaríem nòvia per la Marta.
1: Jo pensava que trobaria l'amor, eh?
0: Pues sembla que ens estan posant molt difícil.
2: Estàs molt cardada, Marta.
1: Estic trista.
2: La gent no t'estima.
1: Jo volia sortir d'aquí casada.
0: Estàs
1: trista? Sí, bueno. molt.
2: Però el bo és que han obert a la Marta per Insta, eh? Hi ha una pava que t'ha dit que ets molt guapa i que cuidao, eh? És veritat.
0: Sí. Ta, espera, que tinc una trucada.
2: Cuidao.
0: Espera, ara sí. Hola.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, campeona.
4: Jo ni Raquel.
0: Raquel, des d'on ens truca, Raquel?
4: Mana?
0: Des d'on ens truca?
4: Des de Girona.
0: Raquel de Girona. Aquí tens a la nostra Marta.
4: Jo no és la Marta. A veure, perquè jo sé que plan de la Marta. Només agafo gamarussos.
1: Ai,
4: o sigui, Marta. Marta, tu i jo ens ajuntem i, bueno, mira, que sigui el que Déu vulgui.
1: Doncs jo firmo, eh? O sigui, veient com està el pati...
4: Sí, sí, total. Però tu d'on ets?
1: Jo sóc de Lleida, però visc a Barcelona. I tu?
0: De Girona.
4: Jo sóc de Girona.
1: I vius a Girona.
4: Però, bueno...
2: Bueno, estem al costat. Sí. Quants anys tens, tu, Raquel?
4: Sí. Jo tinc uns quants. La Marta quants en té? Primer que ho digui ella.
1: Jo 26.
2: Hòstia.
4: Bueno, és igual. Estic rotllo col·làgeno, que me dono compte que els jovenets són més...
0: Vale.
4: O sigui, tenen més cervell que els de la meva edat.
0: Però quants en tens? Quants en tens?
4: Jo en tinc 46.
0: T'agraden mamis, Marta?
1: No.
0: No t'agraden mamis?
1: Però no passa res, podem fer una amistat i potser...
4: Sí, Marta, perquè no m'has vist, eh? Ningú me'ls posa.
0: Estàs tot buenorra, Raquel.
4: Home... Jo me cuido molt.
0: Fem una cosa, Raquel, digue-li coses marranes a la Marta per conquistar.
1: No. Raquel, com seria la nostra primera cita?
4: Això li diré a l'orella, a la Marta, no aquí davant de tota la...
0: Home, però ho volem escoltar tot, Raquel. Sí,
1: amb la boca m'hi diràs coses a l'orella i amb les mans què faràs?
4: Et tocaré de dalt a baix.
1: Oi? De dalt a baix.
2: I què més, Raquel? Que cuidao.
4: Jo, mira, Marta, estic en un punto que te m'apunto. Vull dir que el que tu vulguis, Marta, tu demana per aquesta
0: bona. Doncs, Marta, tu què li faries a la Raquel?
1: Jo primer una cita per conèixer-nos, que jo sóc molt tradicional.
0: Vale. I després al llit?
1: Home, jo començaria amb besitos, amb carícies, una llum tènue, un tangueta mono, i,
4: home,
1: pues...
4: Home, això està clar.
1: Molts bonitos.
4: Això està clar, Marta. Jo sóc molt carinyosa.
1: Molt pell amb pell, m'agrada a mi.
4: Total.
2: Dios, jo m'estic encenent.
0: Raquel, les calces de quin color te les posaràs?
4: Això sí me'n poso.
0: Oh!
1: La Raquel vindrà preparada. Oh! Una pregunta, Raquel. Una pregunta.
4: Marta, me les posaré comestibles.
1: Ai.
2: Això...
1: Així no em queda amb gana.
0: Dios.
1: No, però una cosa, si tu i jo tinguéssim una cita... I jo arribo i et dic, mira, Raquel, té el mando a distància. I no et dic a on està l'altre del mando a distància. Tu sortiries corrents o me seguiries el rotllo d'estaries jugant?
4: Home, te'l seguiria el rotllo, que jo tinc moltes coses d'aquestes, Marta.
1: La Raquel i jo ens portarem millor del que pensava, eh?
2: La Raquel sembla... Casa seva sembla el Toys R Us, però más 18, eh? Amb tot el que...
0: Veritat,
4: eh? És que m'he donat compte que des que he trobat el Satisfyer no hi ha cap tio que me satisfaiga.
0: Molt bé.
4: Com és? Llavors, no sé si el problema és meu, Marta, tu que tens, saps això, o el problema és ells. Què passa aquí?
1: A veure, el Satisfyer, com totes les joguines sexuals, pot ser un aliado. Ara, hem de ficar de la nostra part. Perquè hi ha persones que eiaculen, arriben a l'orgasme i després a la dormilla tu deixen tirada. Llavors, clar, doncs dius, bueno, doncs el Satisfyer això, com no sé què, sense bateria. Però pot ser un bon aliat per incorporar-ho a les relacions sexuals compartides. El que passa és que molts tios ho veuen com... Ai, m'he sospitat, carinyo.
4: Me l'emportaré a la cita.
2: A la tita?
1: A la cita. Tites no, amb aquesta cita, tites no.
0: Vale, no, sí. Una pregunta, Raquel, tu has tingut sexe amb noies?
1: Molt s'ho està pensant, eh?
0: Raquel? Hòstia, la pregunta forta...
1: Rachel.
0: Ens ha deixat.
2: Mare meva, Raquel.
1: Raquel, sí o no?
2: Se li ha donat un atac.
0: Raquel! Potser ho ha pensat i es replanteja tot ara una mica.
2: No, la policia, no.
0: Bueno, per res, Raquel.
2: No!
0: Dios!
1: Ai, que m'ha pensat la Raquel!
2: Raquel!
1: Raquel, vaya pinga!
5: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
3: Escoltes el Flash Urban.
5: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Yo perreo sola.
1: Bad Bunny, això es diu Jo perreo sola. Fa una estona la Marta s'estava lligant a la Raquel. Una...
2: Bueno, sí.
1: La Raquel s'estava lligant a la Marta, sí, una senyora de 40 anys de Girona que té moltes ganes de menjar-te el xumino, eh? És molt heavy.
2: I de que li mengi jo a ella, que m'ha dit que es ficarà un tanga comestible.
1: Però, atenció, perquè quan li hem fet la pregunta de si mai havia menjat un xumino, ens ha penjat.
2: S'ha no ens ha penjat, s'ha quedat sense cobertura.
1: Però ens ha tornat a trucar.
3: Ah, sí?
1: Sí. Raquel, estàs aquí, no?
4: Clar.
2: Hola, guapa.
4: Escolteu-me, que no s'ha tallat. Jo baixava al pàrquing i s'ha tallat. No he penjat a la Marta.
1: Justament...
4: Per això t'has de trucar, perquè sóc educada i no volia.
1: Molt
2: gràcies, guapa.
1: Justament quan t'estàvem preguntant, has tingut mai sexe amb noies?
4: Sí.
2: Ah, sí? No. I què tal?
4: Molt bé.
2: En comparació amb els homes, millor, pitjor, diferent...
4: Bueno, és que jo crec que també t'ha d'agradar la persona. Cert. I independentment del sexe que sigui.
1: Vale, per tant, llavors, ets pansexual. Sí.
4: Mana?
1: Ets pansexual?
4: No sé què vol dir això.
3: No!
2: Exactament això que acabes de dir, que t'agraden les persones independentment.
4: Ah, pues sí, llavors sí.
1: Ets pansexual, molt bé.
3: Sí, Déu-n'hi-do.
2: Sí. Has vist? Sí, sí. Pues mira. Molt bé,
4: jo crec que tothom ho som. Tothom ho som, però ningú
1: Però se suposa que si ets pansexual t'agrada la persona, no? T'és igual el que hi hagi entre les cames. O sigui, t'enamores de la persona.
4: Sí, total, però sempre... Com m'han educat, he anat amb homes més que no pas. Perquè, clar, quan m'agrada una noia espectacular.
3: Mm-hmm. Espectacular.
4: I poder els tios, doncs mira, qualsevol cosa te fa bé.
1: Per tant, li estàs dient a la Marta que és una persona espectacular.
4: Pues segurament que sí.
2: Oh, ah, però gràcies,
3: no l'has vist en fotos, Raquel, a la Marta? Només
4: no,
3: has sentit la seva veu.
4: No, tinc Insta, no tinc Facebook. Sóc una persona de 40 i pico que no tinc...
3: Clar, no tens xarxes, aquesta...
2: No tens xarxes. T'has llançat a la piscina.
1: Serà complicat contactar amb tu, Raquel.
3: Bueno. Pues mira, et diem que la Marta és pèl roja, de bote.
4: Genial.
3: O natural.
2: No, de bote.
3: Ah, vale.
2: Jo mai menteixo. Jo mai dic que sóc lo que no sóc.
1: T'agraden pelis rojas, Raquel?
4: Sí.
1: Li agrada tot, eh, Raquel?
3: Clar.
2: Era la persona.
1: I tu, Raquel?
4: Total.
1: I tu, Raquel?
4: Mana.
2: Com ets?
4: Jo el porto també vermell.
2: Ah, mira. Cabells vermells. Farem un bon tàndem.
1: Cabells vermells de perruqueria màxima, eh?
3: Sí, qui t'ho fa? Com es diu la perruquera que es fa vermells o perruquer?
4: Cristina.
1: La Cristina t'ho fa molt bé, la Cristina,
3: Jo volia que fos Jennifer o, saps, o Naomi.
4: Bueno, li canviem el nom. Tu, li canviem el nom, no hi ha problema. Jennifer.
2: Que ràpid s'adapta. Això amb un home és impossible.
3: Molt versàtil, la Raquel, m'agrada molt.
2: Si els homes no s'adapten així, els homes te pengen i després no te truquen per dir-te tal.
4: Home, és que m'ha sabut supergreu, perquè primer us estaven només trucant gamarros els nens d'aquell noi, no?, que es deia Albert, em sembla, l'últim.
1: Molt bé, estàs molt atenta al programa, Raquel.
2: Gràcies.
4: Bueno, és que clar, jo vinc de treballar.
1: De què treballes?
4: De cambrera.
1: Ets cambrera? De quin restaurant?
3: Sí. Ojo, que anirem.
4: Home, no diré tant, tio, perquè demà vindrà aquí totes les noies de... No,
1: bueno,
4: no,
1: bueno, i què més vols?
2: Clar,
3: sobre
2: una
3: queixa?
4: No,
2: així pots elegir?
4: Perquè... No puc
3: clar,
4: escriure.
3: Que
4: per la Marta, a veure, no ens desviem.
3: És l'única forma que vagi la Marta a veure.
2: Ademun és una persona leial. Molt bé, Raquel.
1: Però digues de quin tipus de restaurant, almenys, Raquel.
3: Ajuda'ns.
4: Què vols dir, quin tipus?
1: No sé si de menjar ràpid, italià...
4: Ah,
1: català.
4: Català.
2: Ah, català.
4: Catalaníssim, catalaníssim, vale?
1: Perfecte.
4: Independència,
2: és que ho té
4: ja,
2: tot.
3: Cala Esteve.
4: No vol dir que jo ho sigui, eh?
2: Ah, no ets indep, Raquel?
4: Bueno, sí, el que tu vulguis, Marta.
1: Jo, s'adapta a tu a 100%, eh? O sí o no,
3: la Raquel el que fa és no mullar-se per acabar follant amb la Marta, per si de cas no diu que res, per si...
2: No, jo vull que si te depiles, te depilis deixant la forma de l'estelada.
4: Ara meva. Ah, bueno, ara
1: m'agrada
4: deixar llarg.
1: Escolta'm
4: una cosa.
1: Tens molt de pèl, el xumino?
2: Que marra no ets.
4: Res, zero. Per això dic que ara me l'hauré de deixar llarg i molt estalada.
1: Ah, clar. Molt bé.
2: Què deies, Raquel, que t'hem tallat?
4: Que si ets del Barça, doncs també soc del Barça, que el que tu vulguis, Marta.
3: Ah, l'equip de futbol sí que el diu, la Raquel. Molt bé, ara m'agrada.
4: No, he dit que si ella ho era,
1: Perquè tu de quin equip ets, Raquel?
4: Jo de cap, però si ella ho és, jo també.
1: Ara t'agradarà el futbol.
2: Tot el que jo vulgui, ella és...
1: Ara va a les Villanes i li agrada el futbol, veus? És que de veritat.
3: Tu, Marta, de quin equip ets? El Barça femení, suposo, no?
2: Jo... La meva família del Barça.
1: I tu?
2: Del Barça i del Lleida.
1: Molt bé!
3: Salvem el Lleida.
2: Sí. Hem de...
1: Au pel Lleida.
2: Hem de fer... Calici.
4: país i poble.
2: Exacte, hem de fer
3: molt bé, Raquel.
1: No sereu les lesbianes més indepes de Catalunya.
2: Hem de donar suport al comerç local.
4: Total.
3: Sou el Timoteo Chalamet, que hem del gènere del mundo bollero raro, de veritat. Clar, és que té 40 i pico i tu 20.
2: Sí, a mi lo de la diferència d'edat... És que jo tinc problemes per això, Raquel.
3: Sí.
4: Bueno, a veure, no ens de casar, Marta.
2: No, no, clar, no, no.
1: Ella només vol un polvo ràpid i ja està.
2: Bueno, sí. Jo no li diré que no. Gràcies, Raquel. A més, tens un gosset, veus? Cada cop m'agrades més.
3: Com es diu, Boleta, el gos? Com es diu, Raquel?
1: Com es diu el gos, Raquel?
4: Birra.
1: Birra. M'encanta que un gos es digui birra.
2: Birra i Boleta.
3: Jo vull anar amb el gos, ara. La Raquel me la pela. M'encanta que es digui birra, la cabra.
1: Vale, va, dit això, ara us deixem a les dues soles, vale? El Tomàs i jo marxem.
3: Adeu.
1: I l'antena és vostra. Endavant. Podeu parlar de lo que vulgueu.
3: Sexe.
2: Podem parlar de lo que vulguem. Ai, ai, no sé. Raquel.
4: Digue'm, guapa.
2: On me portaries a la primera cita?
4: A sopar, no?
2: A sopar.
4: Vulguis, ja
2: al teu restaurant.
4: Què vols anar a veure al Barça? Anem a veure al Barça.
2: No, a veure el Barça no.
4: No sé. O, no, el meu no. A algun lloc de Lleida, no.
3: Però bueno, on?
4: Clar.
2: Mira,
4: home,
2: jo
4: ella
2: no.
4: Ella sap de Lleida, jo no en tinc ni idea.
2: Aprofitant que tu no tens ni idea de Lleida, jo te portaria a donar una volteta pel riu, que hi ha molts recovecos on ens podem fer mimitos i besitos. Després et pujaria a veure la Seu Vella, des d'on es veu tota la ciutat. Veuria el claustre, que és el segon claustre més gran d'Europa. Te donaria una mica de xapeta per fer-me-la interessant. I després acabaríem prenent alguna cosa a vins. I després ja on la nit ens depari.
1: Què et sembla, Raquel?
4: Això està fent, Marta.
2: Diu. Veus que bé?
1: Vaya, no part de lesbianes, per favor.
4: Pansexual, sisplau.
1: Pansexual.
2: Parla en propietat.
1: És que jo soc més del Pans and Company.
4: Exacte.
1: Ja sí,
3: jo ja m'he liat. No, no, no, és broma, és broma.
1: Molt bé, guapa, Raquel, que vagi bé. Molta sort.
4: Igualment, bona nit. Igualment, Marta, troba el teu el que sigui.
1: Vinga, adéu.
2: Adéu.
1: Que vagi
2: adéu,
1: bé.
3: Xata.
1: Molt bé. Estàs contenta, Marta?
2: Has lligat. Ai, jo molt. Al final he lligat, veus?
1: Has lligat.
2: Me'n vaig amb l'ego pujat a casa.
1: Amb la Raquel has lligat.
3: Te vas con una jovencita de 40 i pico anys. Molt bé, Marta. Enhorabona.
2: Sí, però a mi el tema de les edats ja sabeu que no em fa gràcia.
1: Abans de marxar, Marta, ens havies preparat cosetes del sexting i el sexpreading.
2: Sí. M'agradaria parlar d'aquest tema també amb una mica de propietat i he xafardejat la web de Legalitas per explicar-li a la gent què pot passar si tu agafes el contingut eròtic d'una persona, una foto així pujadeta de to, i te dediques o a ensenyar-la als teus amigotes o a les teves amiguetes o a reenviar-ho por ahí, ¿vale? Doncs es veu que és un delicte relacionat amb la revelació de secrets, segons l'article 197.7. I te poden caure des d'uns mesos a presó fins a un any de presó,
1: vale,
2: o una multa. I hi ha diferents punts que poden agravar o alleujar aquesta pena. Si és la teva parella, si la víctima és la teva parella, si la víctima és una persona vulnerable per edat, malaltia o discapacitat, o sigui, t'estàs aprofitant d'una persona que no està entenent el context.
3: Vale.
2: O si ho has fet amb finalitat lucrativa, que jo em pregunto, hi ha gent que difon aquestes coses per un motiu que no sigui lucratiu? No ho sé.
1: Pues això, molt en compte, enviar nudes a vegades a qui li passes i també si reps nudes de gent random, de que el primer que has de fer és borrar-ho.
2: Lo primer que has de fer és borrar-ho, si coneixes a la persona, avisar-la de m'ha passat això, jo no sé si tu volies que això passés, i denunciar-ho als Mossos, que pa això estan.
1: Molt bé.
2: I està molt lleig que difongueu fotos que no són vostres.
1: Que si voleu passar nudes a alguna persona que coneixeu i perquè vosaltres voleu, doncs mira, si voleu, mira, vosaltres sabreu el que feu.
3: També recomanació, si són nudes, intentar que no se us vegi la cara per un tema de que també hi ha hackers.
2: O la cara.
3: Hi ha moltes vegades que no és culpa de la persona, sinó que es hackeja el mòbil o passen coses.
2: O trets que puguin ser, que facilitin que ho reconeixin, com per exemple els tatuatges, o si teniu alguna marca de naixement o coses d'aquestes. I després també els mateixos Mossos, he escoltat algun cop que recomanen que quan tu envies un nude, marquis en algun lloc, jo que sé, un puntet de color blau, per exemple. Si jo t'ho passo a tu, Miquel, t'envio la foto de color blau i a ell i al Tomàs li envio la foto amb el puntet verd.
3: Ah.
2: Així, si se difon, ja sé qui l'ha de fos.
1: Va, que heavy. Vale, molt bé.
3: Ja, lo malo es que ahora con la IA se puede borrar todo.
2: Bueno, i amb la IA també, si se difonen nudes teus, pots dir, perdona, però això és IA, jo això no ho he fet mai.
3: Molt bé.
1: Molt bé, Marta, doncs moltes gràcies per informar-nos una setmana més.
2: A vosaltres, guapos, besito!
1: Mentre dimecres que ve...
2: Home, jo us estimo molt i tornaré dimarts que ve i dissabte.
1: Dimecres.
3: Com que dimarts?
2: Ai, dimecres.
3: Mare meva, Marta, on vas?
2: Dimecres vinc.
1: I la... Oh, i dissabte vindrà!
2: Dissabte vinc a Martorell!
3: Vamos!
2: Me deixareu el micro per parlar amb la gent.
1: Claro, sí, que podem conèixer.
2: Dimecres conec a la gent.
3: Va, recordem, dissabte 3 d'octubre a Martorell, al Casal de Cultura, estarem allà per celebrar les festes del Roser, farem programa en directe i també estarà la Marta.
1: Vamos! Yeah! Molt bé, doncs ens veiem dissabte, Marta.
2: Un besito!
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: El 21, el 30, el 36, el 43 i el 48. I ara heu de dir els sols. Va, Marta, digues els sols.
3: Vinga, Marta.
2: El 1
3: sí?
2: I el 5.
1: Joder, Marta, i no ho ha vist.
2: Flipes.
1: No. Aprèn.
2: Flipes!
1: No, no, que no ho ha vist.
2: Si no ho he vist.
1: No ho ha vist.
2: No he vist els números.
1: Sí.
3: És l'1 i el 5.
2: És l'1 i el 5.
3: Collons. Vale, vale.
2: El 1 i el 5.
3: Ja està pel culo de la Inco.
1: És que no l'han d'avino mai.
3: No, no l'han d'avino mai. Bona enhorabona a tots, jo que sé.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Demà més a partir de les 8. Adéu, Marta!
2: Adéu, guapa!
1: Adéu, Tomàs!
2: Adéu, Miquel! Adéu, xavales!

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Hola, Aran, bona nit.
3: Ha desaparegut l'Aran.
4: Aran? Eines?
2: Aran! Ha mort.
5: Digues.
2: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
5: Soc nen, soc nen.
2: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Ara ets nen.
5: California Girl. Cali...
6: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
2: Home, és nen igual, però és gay, saps?
5: Claro, claro.
2: Clar.
4: California Gays.
1: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: FM diu que li falta, que no pot respirar. This is Flash FM. Pobre home, acabarem trucant una ambulància perquè resulta que és el megacrack de la setmana i que si li falta l'aire no pot seguir doncs cantant aquesta cançó que estarà sonant, almenys aquí fins al dissabte. Veurem què passa al Calibre 45. I escolta, també hem obert una nova hora, Són les 11.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, aquí presente, d'aquí molt poquet, tindrem per aquí el Jamaica en pam pam per posar-nos a ballar, però abans toca escoltar la desterrada, la que ens ha desterrat el Lucho RK, el Baby Wow de la Karol G, la Jude Laine i el Rosowski sonant aquí a Flash FM, va.

Conmigo te puedes desahogar, ja ho heu escoltat, jo crec que és bon moment, d'agafar les xarxes socials del Mike Towers, escriu-li els nostres problemes i a veure si ens contesta, no? Si dona bons consells, el que sí que ens dona seguríssim són molt bons temes. Aquí a la que mana, aquesta seva novetat, que sonava aquí, és el Carita Feliz. I nosaltres aquí també rebussants de felicitat i ara més que sabem que amb aquest home doncs, ens podem desfogar i podem explicar-li els nostres problemes. Escolta, seguirem ballant, amb l'Amanecer. El Nicky Jam està l'Amanecer ja d'aquí molt poquet, les hores que són. Abans, però, tenim per aquí un duo, una d'aquelles col·laboracions que ho han patat aquest estiu del 2026 i que segueix sonant a dia d'avui. Fins on arribarà, no ho sabem ni nosaltres. És el Petito, la Lola Índigo i l'Ana Mena.

per aquí el Manuel Turizo, que ens dona molts bons consells. I això sempre que el tenim per aquí ve a parlar-nos d'alguna cosa. En aquest cas, un tema fonamental, eh? L'amor, la relació, sobretot per un pendejo, no sé i ara ha quedat claríssim, no? Doncs vinga, a veure si fem una miqueta de cas, eh? Que això és molt important, que cadascú faci la seva, però sisplau, estimeu-vos, estigueu amb les persones que sigui correspost i no estigueu amb pendejos. Ja us ho diu el Manuel Turizo i us ho dic jo mateixa, eh? Flash FM. Nosaltres anem a ballar una estoneta ara amb el Gon Gon Gon, el David Guetta, el seu remix aquí a Flash FM.

Si hi ha una cosa que tenim clara és que l'Ugel, el Hugel, des de França, diu-li com vulgueu, ens porta les cançons de l'estiu. Ho va fer l'any passat i aquí a Flash FM ens ha sorprès, eh? Efectivament, aquest any amb el seu Moment to the Sun. I nosaltres seguim aquí ballant una estoneta més, clar que sí, és el que toca posar-nos a ballar, ja va sent hora, hem d'activar-nos, això és una festa, i com tenim el poder del ritme, seguirem d'aquí molt poquet amb el Màquina Time, eh? Però abans ens hem d'anar a Canàries. No per res, sinó perquè tenim allà el Quevedo, que ens està dient que no es vol moure d'allà, que no, ens ho diu des del Baifo, ell diu que no es muda ni borratxo. A veure què podem fer.

0: FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.
1: Once

0: Tenim per aquí el Lucho RK, que ha estat escalant fins a arribar al podi i ara mateix ja ens ho està dient ell, que s'encuentra sin aire. No, no, no pot respirar el nostre pobre Lucho RK, mare meva. This is Flash FM. Ha arribat fins al podi perquè és el nou megacrack d'aquesta setmana, tal com ho vam saber el dissabte amb l'Edgar Manchado. Veurem què passa aquesta setmana, si seguirà, si haurà de seguir agafant aire. De moment, però, aquesta setmana sí, que encara li queda una estoneta de cantar el seu aire aquí a Flash FM.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, aquí estem, una estoneta més. I escolta, d'aquí no re podrem parrejar fins al terra amb el ritme de la villa, però abans tenim uns que venen des de lluny, venen de lejitos, són el Jay Wheeler i l'Omar Curs, directament aquí a La Que Mana.

Tenim per aquí el Kid Bubu i el JC Reyes amb el seu Memareo, una d'aquelles que porta tota la temporada del 2026 sonant. Qui no se la sàpiga, a dia d'avui té un problema. Són aquí a la que mana, Flash FM. I nosaltres seguim amb aquelles cançons que no ens podem treure del cap, perquè ara arriba una que, bueno, que no ha sonat, pràcticament res, una novetat del que ve de l'Elvis Crespo. Sí, sí, no els hem escoltat mai a Flash FM, no han sonat en absolut, aquí a la que mana. Flash FM. Vinga, va, deixem les bromes a part, tenim per aquí la Graciosa. Ens diuen que la vida és massa brossa i que hem d'anar allà, així que aquí estem, anant-nos cap allà. Una estoneta, vinga, va, amb aquests dos.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Compte sobretot els sabadellencs, que són dels 30 Ufam i els Fragi Ice Cream, viuen allà i diuen que van sense casquet volant, així que de sobte, si veieu un ocell molt, molt gran al cel, segurament no sigui un ocell, siguin aquests que van sense casquet volant per tot arreu. Diuen que van sense casquet després d'haver provat els orayakis. Jo els he provat i aquestes coses no em passen, així que haurem de veure quin tipus d'orayaki consumeix aquests dos perillosos aquí per veure què és el que fan a Flash FM. Ens ho preguntem, però mentre ens ho preguntem, tenim per aquí un altre que vol parlar de les seves terres, Així que deixem els 30 Ufam i els Flashy Ice Cream que segueixin menjant d'orayakis i volant per tot arreu. Potser ara mateix han arribat ja a Lleida o fins i tot a Andorra. Perquè tenim per aquí el Quevedo, que diu que ve a manifestar el seu amor cap a les seves terres. Ens ho diu, el darrer disc que va treure és el Baifo a les Canàries,

Doncs aquí tenim la rutina de dilluns a diumenge de la Elena Rouge i el Manuel Turizo. Senzillament, un resum de tot això és que es fan petons de dilluns a diumenge i al cap de setmana se'n van a la platja, eh? Penso que no fa la temperatura per anar-nos a la platja, però escolta, també diuen que el dimecres repeteixen a fer tot el que han fet dilluns i dimarts, així que potser, tot i que estiguem ja en dijous, podríem agafar nota, no?, i fer el mateix que fan aquests dos a la vida. Deixarem a la parelleta, eh?, que segueixin fent-se petons per tot arreu, perquè tenim per aquí el Farruko, i és que després del seu Pepas del 2021, aquest 2026, diu, 5 anys després, vull tornar a petar-ho. Així que s'ha juntat amb la Grace i l'Stevie Aoki i ens ha portat a Flash FM el seu Yapaque.

0: ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM, és la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Tenim per aquí a la Noder Real 54 Ultra, aquest duo que s'han juntat aquest estiu del 2026 per portar-nos una de les cançons més sonades, també aquí a Flash FM, eh? This is Flash FM. És el Talk to You i escolta, mira si ha sonat, que fins i tot ha arribat a ser aquesta setmana el número 1. Per tant, ha sonat, és el número 1. Veurem què passa aquest dissabte, si segueix, es manté, baixa, puja, arriba un altre. No ho sabem, de moment tenim Talk to You per estona. També hem obert una nova hora, eh? És la 1 de la matinada, ja de dijous. I escolta, toca parlar de relacions i de persones que s'estimen molt, eh? Ara...
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, aquí estic una estoneta més, ara amb la Tini i l'Ulises Bueno, que venen a parlar-nos d'una parella que han fet l'impossible per estar junts, però al final ho han aconseguit. Són dos amantes dels bons, els que ja no queden. Aquí sona, a la que mana.
2: Esto dice así.

capdavant de tothom i, com sempre, ha fet una cançó importantíssima, en aquest cas, la cançó del Mundial 2026, la cançó que ens ha donat la victòria, és el Dai Dai, sonant a Flash FM. Dai Dai, let's go. Clar que sí, nosaltres, let's go, seguim amb el poder del ritme aquí a la que mana. Tenim nosaltres aquest privilegi, eh? D'aquí no res amb el Fate i el Bad Bunny, un tema del 2023, el Perro Negro, i després els detalls, ja, els catalans. Flash FM. Abans, però, tenim per aquí el Rels B, que sempre ve a dir-nos el mateix, ve a dir-nos tu vas sin, i jo encara em plantejo si anem sense què. Però, bueno, que ens ho expliqui ell millor.

te pienso demasiado y me gustas demasiado, ¿eh? Poesía pura y dura, de las que ya no quedan. Podrien fer un llibre de poemes de Karol G, la Jude Line i el Rojowski, aquest trio que s'han juntat, han arribat al top 1 mundial i també han sigut el megacrack de la setmana aquí a Flash FM, ¿eh? És el seu Baby Wow. Nosaltres encantadíssims, de tenir-los per aquí. És un d'aquells trios que ningú s'esperava que arribés a funcionar tan i tan bé, la Jude Line, per part seva, que també ha escrit moltes cançons, del disc de la Bichota, el No m'arrepiento de sentir tanto, té mèrit. Vinga, va, que tenim per aquí el JC Reyes, amb un dels seus temes més sonats, dels últims temps. És el Loquita, sonant aquí a Flash FM.